0: I vaig dir, no, no hi faig per ni amb ell, perquè em ve de just a fotir, anava de quedar rebentat aquell dia de pujar a xerxa i ell no m'ajudava gens. I vaig dir, dissabte, diumenge, vaig dir al patró, dic, jo me'n vaig. Sí, xerxes, xerxes, xerxes. I a mans un trem, posaven dos a la popa de la barca, agafaven el cacer, pujaven les xerxes, i jo feia una abraçada i aquell tens costat i feia una altra abraçada. Però quan l'agafes, que l'agafes tu, com que la tens, ja fas una miqueta i li ajudes. I aquell me dava, i per això dic, ja va tenir raó, no l'ou, que no hi cabria temporada, i vaig fugir per això.
1: A l'escola, sortia d'escola i quan venia al carrer per avall hi havia un que feia remendos de coses, d'olles i coses. No era cosa de ferreteria, era cosa així. I aquell home era francès, aquell home. Aquell home tenia perdius penjades dins el celler aquell seu. I es veu que es va veure que jo m'interessava en allò. I em va començar a agafar. I un dia va venir a rear mon pare a veure si quan de ballars d'escola me podia fer una hora d'escola de reclam. Diu, perquè avui no l'ha tocat encara, que poc. Diu, i ja el toca bastant bé. Haig de fer ell, ho fabricava ell. Jo el tenc en aquest reclam i fa 80 i cosa d'anys que el tenc, perquè el vaig tenir quan vaig anar a combregar. I ja el tenc, ja el té Lluís, el té net. Això, aquí hi ha un truco. I molts en això no ho han pogut aprendre. La perdiu té 5 anys, 5 classes de cantar. Reclamar, escotxinar, renyar, serrar, serrar i fer sa lloca. Fer sa lloca era el principal que necessitàvem en aquell temps. I sa lloca és mala de fer. Una cosa que sí, és mala de fer, però si la fas bé, nosaltres en aquell temps teníem la perdiu molt esquiva. Aquella esquivó, aquella locura que tenien els animals agafats de grossos, era molt, molt diferent, molt, molt problemàtic, allò. Van ells, de més d'edat, ja ho feien, agafaven la perdiu dins de juliol. Normalment neix dins de juny, o a final de maig, entre juny. 4 o 5 setmanes així agafaven aquelles perdigotes. Ja posaven juntes, dins una gàbia, se'n podien agafar de 2 o 3 bandes millor. I tu vigilaves. Aquella perdigota no t'enganava mai. Aquell animalet no són tots iguals. Hi ha germans, n'hi haurà 10, n'hi haurà 12, però hi ha aquells 2, 3, 4 en diferència. Pues nosaltres som aquells que han d'anar a cercar. No, no arreu, ho han de triar. Fem la temporada, i fem, aquella gent fa la temporada, i els animalets aquells que daven, una monada, plomats, bueno, i llavors els aprovàvem en el camp amb una femella. Mascle no n'hi podia haver. Vides a una femella tota sola. Aquella femella tota sola caçava els polls aquests i si els polls feien bo no em portava fer res de res. Allò era un perdigotàs. Jo he caçat 84 anys i als 84 anys he fet això. veure com ho fa aquella gent en aquell temps, era més segur que avui, amb molta diferència, perquè venia que et fa tot l'estiu, aixut, i la primera aigua que fa treu un fumet, de tan sec que està, treu un fumet, pues quan està bé aquella terra s'ha de fumar els perdigots. Tant si és per febrer, com per març, com pel que sigui, però aquella de terra t'ha de donar l'altra. I tu, quan hi has de bretar la terra o hi has de fer cosa, és aquella terra i cap més, d'aigua del cel, no de grifo. No? I allò, que me diguin el que vulguin, però allò era moltíssim bo.
2: Ell es fa les casques de sangs, anava de caçadors, jo també anava de caçadors. Tenia... Anàvem a la Torre Nova, a l'Escot de Jai, li donen llavors. Cada matí me feien xicar per anar a acompanyar ma mare, perquè no anaves tota sola, i anàvem a caçadors. A vegades engafàvem, a vegades no, i ja va fent la sona, aquesta sona, també. I no era, no sé, que tenia d'anys. Abans tenia 7 o 8 o 9. A peu, sí, sí, no, llavors no. Hi havia bastantes dones que anaven, sí, però es trobaven més pres que nosaltres, nosaltres anaven més enfora.
1: Allà venia que quan naixia serva del camp agafaven tots, fos qui fos, herba del camp, hi ha panconia, hi ha llençons, hi ha herba prima, i hi ha una varietat d'herbes. Pues, si se perdiu, menja aquella herba, no de marxar a beure, perquè l'aigua és el que fa la diarrea. Per això me va telefonar, que va venir a la tele, i ho van dur al Canal Plus, que jo vaig dir que quan podia i teníem herba del camp, nosaltres, per dir-ho, no hi havia comparatives, no hi havia res de sol, però sempre mos ha tirat el gra. No el penso. El penso veuen 3 o 4 vegades i amb el gra, si veuen una, serà tot. I és el que s'hi toca. I se posa més fort i és una diferència grossa. I aquella gent la dia viscuda tant d'anys si sabien cert que allò anava bé. I la televisió va voler un antic i dos de més moderns. Els dos més moderns van fer-se en Tòfol Gomil, el president, i en José Ridabets, aquells dos. Van fer... Jo vaig haver de fer matar la parella, mascle o femella i mascle. Primer maten la femella, llavors es van matar el mascle. Després d'allò, com que tenien la càmera, que ella és molt grossa, és molt mal de tapar la càmera, que havia estat dins un arbre un poc gros i forrar-la molt, jugar-hi un poc, perquè no era fàcil. Per dir, són esquives. Vaig fer matar el mascle i femella. Llavors es vaig dir, ara que podria agafar un mascle en ses vagues, a veure com agafes el mascle. Dic, no, dic, agafarem el mascle en ses vagues, dic, i agafarem la femella. I com la femella, com? I la femella no ve a fer baralla, no. La femella ve a veure-la. La femella són xafarderes. Dic, venen a veure com fan la baralla els dos mascles. Dic, jo aquí faré una menjoa i traré unes rames, posaré una vaga i aquí agafarem la femella i allà agafarem el mascle. I va anar prou bé, van venir dues femelles, em vaig agafar una i van agafar el mascle. Jo ho van tenir bé.
3: A Sant Agustí anàvem poc amb els tors. Érem bascans i fura i coses d'aquestes. i hi anàvem els diumenges. Escopeta de pont no n'hi havia, no en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí, quan va ser homes. Ah, no. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, feien feina fins que feien els dissabtes i com ara avui, caben molta gent cap el divendres o vespre ja. I llavors es fa feina el dia.
1: Dic, vos faré venir un mascle i jo un tros que no hi ha mata, que és net. Faré una monjó, el mascle aquell, aquella perdiu i ve tota sola, anarà damunt aquell còdol. Jo me tiraré dins aquí, qui és marina. No t'haré cap ram, s'estidor, perquè si t'has un ram et veuen, ja saben qui has anat. No tiraré cap ram, però de vos set sabates, de vos peus, a una vorera que hi ha un puesto que hi ha un reposallat, posaré una vaga i agafaré el mascle jo, aquí. I vosaltres ho graveu. Ui, que aniria bé això. Això seria un èxit. Ho ho entendim tant. No ho intentem, no ho sabrem. El mal de fer nau vius que són esquives. I ho vam fer, va venir, i va venir el vol, va rodar un poc per allà de vora i ells, el munt de còdols que ells el tenien, i damunt el munt de còdols que ells. I era 50 passos un fora d'això. Jo li vaig fer amb el reclam que molts no ho fan perquè no han tingut l'oportunitat d'aprendre-ho. Jo vaig anar amb aquella gent, me necessitava molt i jo hi anava molt perquè fes les coses prou de bé, es veu, i fes les coses bé. I allà volen el cant fosc, per fer aquesta cosa, volen el cant de redoble, de mascle, que sigui fosc, i fer la lloca. I va venir tot d'una com un bloc i el va agafar. I quan ho van tenir agafat, dic, jo ara no puc sortir, heu de sortir vosaltres, i m'agravau. I va ser la manera que van comprovar que feien aquestes coses. Dic, i en aquell temps posàvem blat cuit enguany nostre per diots, donàvem blat, donàvem llentrisca, donàvem olivó i aglà, si n'hi havia d'aglà, però el millor de tot era la mola, però la mola era més bona per nosaltres que no per perdiotes, va. Però dic, la mola i l'aglà, l'aglà és molt bo, engreixa molt, però no té la força que té la mola. La mola escalfa, la mola si té llum, que pugui menjar, que ella pugui, que tu puguis donar a la mala en el perdigot quan té encens el llum al vespre, que arribes de la feina, en una setmana això, tens el perdigot dalt de tot. I el perdigot perquè l'olor ha d'estar al 100%. Això que agafes un guany, un perdigot polit per Nadal, te'l deixes fer. I aquell perdigot promet. I el provam l'any venidor, el podem fer molt bé. Perquè no té celos que toca. I si el perdigot té celos que toca, no l'escalibra mai. Tu pots esgarrar un tir, te pot passar una cosa o l'altra en les vagues. Però si el perdigot està calent i és un perdigot de bo, no l'esclives.
4: Sí, hi ha torns i vaig, però no gaire, no. Només hi vaig els matins i agafo 4 o 5 torns i per avall. Però el que més que m'agrada és els cants en conis. Ahir va ser el darrer dia que van anar a caçar en conis. Dissabte em vam agafar 9 I ahir em vam agafar quatre. En cans, eh? Si no els agafen els cans, no hi ha escopeta, no? Que s'espavilin els cans. En cans, pràcticament, hi he caçat tota la vida. El que passa que ara fa un quants anys, no sé, estava de 15 o so d'anys, que no hi anava a caçar. Però llavors em vaig racionar amb un de ferreries que li diuen en Vicent, de la llenya, i ara anava amb ell. Però com que ell té molt de cotos i té cans molt bons, perquè és la veritat, enguany el van convidar molt a Santa Teresa, de Favàrits, aquí, o de Cavalleria. I era convidat, i ell convidat no pot manar ningú. I em diu, saps que jo tinc un amic de Ciutadella i cerca un que li faci company, per sempre hi va tot sol. Ai, no, vale. I vaig molt amb aquest de Ciutadella. Ara dissabte hi vaig anar amb ell a Cavalleria i dic, bueno, jo que no tinc que poder venir. I diu, bueno, jo el diré en Nito, un qui té escoto. I li va dir, bueno, bé, que vengui. Però... I ara, quan que ha acabat, ara el dissabte de Nadal comença els perdigots i capen els perdigots.
1: S'han acomodat massa, la gent. No vol posar terra, perquè és terra en bruta i és feina. Però la perdiu no ha nascut damunt la lambra, ha nascut damunt la terra. I això és la naturalesa. Això és el polit de jo descaçar. Que llavors nosaltres allò caçàvem amb escopeta i caçàvem amb vagues, perquè no havien tingut llicències mai. I quan van muntar la fira, en Tofu Gomila, el president, per això és una figura que aquest home ratlla molt bé, i va poder alcançar les llicències que no n'hi havia hagudes mai. I va poder alcançar l'escopeta, la llicència, i n'hi ha, i avui tot el dia, tots els caçadors que veus, és una monada, tothom surt en la senada en la mà, i amb el perdigot en la mà, i el més polit, els altres ho fan. Però els caçadors del vol, en els perdigoters, en aquell temps, ara no, però en aquell temps no m'ho podien veure, perquè deien una cosa, i jo els hi feia el contrari. M'us deien que quan se perdiu, quan arriba Sant Antoni, canvia els celos. I nosaltres mos pensam una cosa i és altra. No és el que molts diuen. No és així. El mascle, qui té la femella seva, ja la decanta. I els caçadors del vol d'en vosaltres nau a matar la femella que va tota sola, qui és la que toca es criar. Jo els hi deia, com és que l'any venidor nosaltres anem i matem aquella femella? És vera, no és mentida, és vera. Aquella femella ve tota sola, allà no hi ha quedat cap perdiu. I l'any que veia ranxo. Que és aquest misteri? De què ve això?
3: Per venir a vos, que s'han passat com que no n'hi ha hagut, només hi va dues setmanes, hi va de tots, i res, no hi anem. Llavors, puestos, com era Vinigaus i Tobuges, Torrova, i comptaven amb els sols. Ara, com que ha passat ja, no ens deixen vendre, i res, no. Però llavors sí. Quan van ja a Vinigaus, hi vaig anar perquè ell era el pagès, de Vineu Nou. I vaig anar allà a caçar, i sempre seguir caçant. I fa uns quants anys, jo, perquè deu fer una cinquantena d'anys ja, o no? Que tu ares a Papinigavos.
5: Fa més.
3: Fa més, eh? I el primer any que ell hi era, hi vaig anar a caçar, i vaig aquí a Sant. Ja havia caçat, perquè quan estava allò a Trinitat, jo també vaig caçar. I...
1: Vaig agafar dos germans, que un és mestre Rafael Guanyalons, qui va ser president o va ser cosa de sa... de sa fira de sa perdiu del Mercadal, i tenia un germà, Antoni, i aquests dos jo els hi vaig dir, dic, bueno, això ho hem d'aclarir. Ja n'hi ha prou de dir mentides. Això ho hem d'aclarir i ho declariu altres. Dos al lot serios, dos al lot una monada, caçadors del vol. Ells estaven al lloc a Vinigau Nou. Nosaltres estàvem a Vinicudellet. Diu, i com ho hem de fer? Dic, no passeu cap pena. Diu, un matí que no sereu a ses cases, tots dos tenien escopeta. Jo vindré en dos perdigots i jo quedaré a ses cases i vol tornar a caçar. Jo vaig agafar dos perdigots de vin i cotellot, en don, un a cada un, a ells dos. Un va anar a un puesto i un altre va anar a un altre. Un em va matar dues, de perdius d'aquestes tot, que anaven totes soles, en Rafael, i en Toni, el germà seu, em va matar una. Pues, s'any venidor, amb així no va haver de m'estar dir res. Van fer una reunió, jo hi vaig venir a escoltar-ho, que es quedaven, i ells van explicar que el que dèiem això era veritat, era bo, i havia estat tota la vida això. Allà on hi ha la perdiu que va tota sola, el viuda, que la mates així com vols, allà hi ha una parella, però aquella parella no entra en combat amb el perdiu que dus tu, perquè està molt gelós de la família. Jo vaig néixer a Sant Golidor. Sant Golidor van tenir un missatge que era un altre dia, en Llorenç, et sort. I ell era com un mag de sort. Clar, jo m'agradava molt allò. Sabia que reclam m'anava molt bé. Ell tenia perdigots molt bons. I els diumenges, perquè llavors anàvem els diumenges, no com avui, que hi van cada dia. Ensenyava un asa que tenia mon pare a l'estància aquesta, Sant Golidor. I m'ho anàvem cap a Vinyetzon. Clar, a Sant Lot sentia si hi havia, cantaven perdius o contestaven perdius. I cada vegada que anava a caçar volia que jo hi anés amb ell, i és normal, és corrent. I en aquest temps eren pobres, hi anàvem els diumenges de capvespre, posàvem sasa, ensellat, a sol, bon i baix, carretera no passava cap cotxo, i anava molt tranquil amb això. I jo anava i he fet aquestes coses. Van morir aquests homes, vaig quedar jo amb mon pare, però mon pare no era un caçador de com aquests homes. Era un home que li agradava anar-hi una vegada i acabar de menjar-los. I jo no. Jo allò me va agafar aquella cosa que ells m'emmanaven i allò, no ho sé, m'ha aguantat, que encara no ho he pogut deixar, que quan ho deixaré serà la mort. I aquestes coses jo me fa molta falta.
4: Però quan vaig anar a Vinigaus, nou, hi havia un home que li deien en Xip Mollet, que era qui feia de guarda del Collbons, era molt vell ja, i va dir que un any no havien tret els filacs. No en va venir cap. Però com en guany, que tot d'una, segons ells, perquè jo no, almenys no ho vaig provar, segons ells, en guany hi va haver 2 setmanes prou tors i de cop i porrasso se'n van anar. I és perquè no hi havia menjar i no podia i el tort no ve perquè el agafem, no, ve per menjar.
1: Jo vaig començar feina, que era allò, era el missatge que va posar malalt i no ho tenia gaire bé. Jo, antes d'acabar l'escola, no tenia 7 anys, ja vaig començar a anar a fer feina a Sant Golidor, a mon pare, ajudar mon pare a pasturar les vaques i anar i aquestes coses. Jo a escola no hi anava mai. Mai. No podia anar aquí o allà, no. Però aquest home era francès. I aquest home, als vespres, a Sant Miquel Nadal, d'en nosaltres, que ara hi som, a Sant Miquel Nadal, fa la balada més llarga, feia escola de repàs. Li diuen escola de repàs, però llavors no n'hi havia de repassos. Llavors ell tenia una taula redona, mos posava les cadires allà i me va convidar jo. Va venir allà amb un pare, que venien aquests al·lots i sols eren amics de llocs a prop del migjorn i agafava 14 o 15 al·lots. I els vespres mos feia fer dictat, mos va mostrar un pot de llegir i un pot d'escriure, i és el que sabem. I això va ser en Andreuito. No, tu li dèiem al senyor Andreuito. I ell tenia el tallaret aquest. Era com que fos el segon pare meu. Venia i deia que me deixaràs amb Magí avui que vés per anar a caçar jo i ell. I ell era perquè jo tocàs el reclam i ell tenia escopeta. I ho van fer molt en això. Però aquells homes van fer que el que ara faig jo, que tot ve, i va acabar en no res, en no porarinar ningú, ni en Ballorans, ni en Andreuito. Però aquells homes me van deixar una cosa plantada dins jo que no ho puc deixar. Sí, ara te'n contaré una cosa que me la va mostrar Llorenç. Hi ha unes tanques, aquí ho entiets a Invernaderos avui, que li deien les Ferreres. Les Ferreres eren dues o tres plates de vora l'antigot de Sant Golidor. I ell ho sabia, jo no. I ell me deia, et tenc que mostrar una cosa, però si no hi són, no te la puc mostrar. Però aquí venen a dormir una parella de perdius. Diu, i vull que ho vegis tu. Si un dia venim aquí, nosaltres duem, fem allà dalt, van sembrar les tanques aquelles, i un dia me crida. Diu, avui hi són. I va fer un forat ell un poc, a un portell. Diu, que ets a veus bé? Sí. Que ets a veus totes dues? Sí. Aquell d'allà és el mascle. Diu, aquell és el que t'has de mirar tu. Diu, i sabràs si un dia te demanen una cosa o l'altra, què és que fan les perdius quan tenen els celos molt adelantats. Diu, mira-te'l bé. Diu, si badam tots els murs veuran. Però ell me deia, vam esperar que fos ben fosc. I ell me deia, el mascle no lleva la vista de damunt la femella, sempre és la femella. Diu, ara li falta en aquest una setmana, no tant, per començar a pondre la femella. Estan molt gelosos. Diu, i quantes tenen els celos aquests així? Diu, és quan ponen. Diu, I quan ponen, diu, el mascle posa a cantar. Diu, ha perdut la femella i canta, diu, a vegades en la volada, en la lluna, i tot, canten. Diu, i fan una altra cosa que tu no la saps. Jo, clar, jo que allò era vera, era segur. I me diu, molt prest veurem el perdigot que es passeja per aquí damunt. Qui canta, qui canta. Els vespres fosquet, o el matí de bona hora, o mitjan dia, diu, i és perquè no saps ni on és. Bueno, i ho vam seguint allò, i hi van anar posta a vegades allà, per veure-ho.
5: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiam català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Dos. Mig.
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no, no és que me la dugui de no res, no, no, preparada, saps?
1: I, com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mester una mica més de protecció, perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
3: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una A1 de català, com a mínim, d'acord? Una A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
3: ara ja...
0: que els demanin una A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
3: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Saps? Els dos tipus de youtubers, els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, eh? De
3: sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de la semifinal, eh? Però sí, sí, fa uns anys.
3: En català,
0: que...
3: què vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
3: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
3: Primer, hi hauria, primer
0: que sí,
3: jo antes, però... antes que això veig un referèndum, mira què t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li diem Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
1: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar-ne de parlants de català. Però en trobes, en trobes, també, si n'hi aneu a Perpinyà mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt guai.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una Bressola.
3: De Bressola, de la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és a la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de la USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, jo els escolto per rugby, jo els escolto escoltar quan donen a rugby.
3: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània. A Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és: i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta.
3: No tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Amnèsia.
1: És el terminal de ratllament.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai,
3: que fort, que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català a tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, Joan, recordeu quan van muntar l'APAL?
1: L'APAL
0: i el LAPAPIP.
1: Quan fa d'això?
3: No gaire,
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia, el xerren. Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
3: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit.
3: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Carche reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la garras.
3: Bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí,
1: No. Però, crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella?
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre és de Jumella.
3: De Jumella?
0: Sí. I és del Carche. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carche. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carche, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carche eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o a final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia.
2: En perdut d'octubre.
0: Clar, ja en xerrarem també de dialecte. Si cas, un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
3: és barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall!
3: Vinga, i tot, tu, fins la setmana que ve.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet de creu i és el que som preciós. En duixaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

Radio Far

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: tenia el cau a una paret del camí de l'antiga Sínia. Aprofitava el trenc horitzontal de la junta entre dos cantons de marès. L'espai mirava cap al sud i el sol l'escalfava unes quantes hores al dia. Era un camí marginal, tancat al pas públic i on només hi passava ocasionalment el pagès que hi mantenia una zona d'horta. L'home tenia altres ocupacions molt més prosaiques i només els ulls encuriosits de l'infant, que saltava ocasionalment per recollir la pilota, es van fixar en l'ou que romania al costat d'aquell animal fascinant, d'ulls de pipilla vertical.
1: Època de muda. Capítol 56. La dragona intoxicada.
0: Diuen que els primers dragons van arribar a l'illa acompanyant els humans, perquè no es troben anteriorment al registre fòssil illenc. Ens podem imaginar aquella gent que va anar desembarcant a Menorca decidits a establir-se amb els seus animals de granja i els corresponents utensilis. Probablement fugien de la inestabilitat social que hi havia al nord de Catalunya i a la franja litoral francesa. Entre l'equipatge era fàcil que hi hagués qualque dragó amagat en el recer que busquen durant una bona part del dia o fent hivernada en els mesos de més fred. Els dragons furtius es van trobar llavors davant uns paratges nous, que devien ser molt pedregosos, amb abundants boscos i zones humides. Les primeres generacions van conviure encara amb la sargantana original, que ara només ha sobreviscut als illots, i també amb el ferraret, un petit calàpet desaparegut a Menorca i que es va salvar de l'extinció exiliat a la serra tramuntana mallorquina. Això va néixer degut a que altres humans que venien a establir-se o a comercialitzar, provinents de prop o de molt lluny, devien dur també altres animals que, amb invitació expressa o com a polissons, van tocar a terra menorquina. Diferents exemplars de serps, eriçons, mars, moixos, es van introduir a poc i van anar cercant aliment. Sembla que la sargantana i el ferraret, que no estaven acostumats a aquests depredadors, van esgotar així la seva presència mil·lenària a l'illa principal. Els nostres dragons esporàdics es devien anar trobant i reproduint-se gràcies al reclam que saben fer i que els permet comunicar-se a certa distància. La magnífica capacitat d'escalar qualsevol superfície, per fina que sigui, també devia ajudar a sobreviure. Poc es pensava en aquells animalons que segles després els seus dits tan singulars serien investigats a fons per poder traslladar una tecnologia similar als viatges interplanetaris. La dragona solia cuidar entre un i dos ous el seu refugi del camí. A finals d'estiu desapareixien els ous i l'animal. Llavors era fàcil veure dragonets joves que fan les primeres caceres. Mosquits, mosques, papallones nocturnes, aranyes, formigues serveixen per fer el traspàs de matèria i energia. Quan es va generalitzar l'enllumenat urbà als carrers, es va crear un nou escenari per a alguns animals. La llum artificial atreia una gran quantitat d'insectes voladors nocturns i els rèptils que es mouen sense problema per les llises parets verticals feien una abundant recol·lecció cada vespre. Ara és diferent, perquè les poblacions d'insectes han baixat espectacularment, un 75% en 30 anys, segons estudis publicats. Les empreses que havien après a fer armes químiques durant les guerres mundials es van haver de reconvertir quan van arribar els temps de pau. Seguint l'estela de la gent que pensa que tot val per engrandir l'economia, van decidir promoure una agricultura que necessités els seus productes tòxics. L'estratègia comercial era promoure monocultius, explicant que les grans extensions uniformes són més rendibles. En eliminar el mosaic de zones silvestres, no hi hauria depredadors naturals que poguessin controlar aquelles espècies que tinguessin com a aliment els sembrats i que, per tant, esdevindrien plaga. La solució la tenien les noves empreses, ara orientades a pregonar la millora de les condicions de vida dels humans. I els tòxics s'han escampat. Dels 6 límits planetaris que ja hem sobrepassat i que posen en seriós risc la supervivència humana al planeta, el que està pitjor és la presència de substàncies químiques agressives que hem abocat al medi. Tòxics persistents, microplàstics, etc. El segon límit en més mal estat és la pèrdua de biodiversitat. Entre d'altres, degut a l'enorme quantitat d'insectes que hem liquidat. De manera que els nostres dragons ara s'han d'espavilar. Com que no hi ha tantes papallones nocturnes, els adults baixen de la paret i cacen les paneres que corren pel carrer al vespre. Pensem-hi quan tinguem la sort de veure aquest descendent dels sauris antics, que encara conviu, sortosament, amb els menorquins actuals.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: 100.000 anys abans, la vida devia ser ben diferent a la d'ara. Els humans d'aquella època eren encara una espècie recol·lectora i es movien de manera nòmada pel territori. Sense un lloc concret on viure i sense cap dels entreteniments que tenim ara, podem suposar que els nostres avantpassats dedicaven molt de temps a observar la natura. Solien conèixer bé el moviment dels astres, els senyals que marcaven canvis atmosfèrics i els cicles anuals de la vida. Segurament es devien fixar en les formigues, en les diferents tasques que fan i en la manera d'organitzar una colònia de milers o centenars de milers d'exemplars. És probable que descobrissin que fan cultius de fongs, els quals nodreixen amb aliments.
1: Època de muda. Capítol 57. Formigues innovadores.
0: També devien observar que tenien ramats d'altres animals, com els pugons que xuclen les plantes i generen un líquid dolçenc molt apreciat. Les formigues els traslladen d'una planta a l'altra i els defensen dels depredadors naturals. Potser es van adonar que saben construir grans formiguers on es controla molt hàbilment la gestió de la temperatura i la humitat. Fins i tot, devien veure com algunes espècies tenen exemplars cirurgians que amputen de manera neta les zones que han quedat ferides després de caceres o batalles amb veïns. Devien veure com sortien individus dotats amb ales per anar a conquerir altres indrets. I segur que esglaiaven els ulls quan les veien organitzant-se per fer un pont amb els seus propis cossos, per anar d'una planta a l'altra o per superar un obstacle d'aigua. Sí, les formigues són animalons que actualment tendim a considerar petits i insignificants. N'hi ha que les menyspreen o les consideren una plaga. El cert és que mostren sistemes d'organització realment sorprenents. Quan han de reaccionar de manera conjunta per fer front a una necessitat o una amenaça, es mobilitzen amb gran efectivitat, sense que ningú doni l'ordre.
2: Tot per deixar clar que s'organitzen davant l'amenaça que suposa per al seu territori la massificació turística a Menorca. Volen que es replantegi el model econòmic actual amb els aqüífers que estan en descens.
0: Efectivament, quan s'ha de respondre de forma col·lectiva, no ho decideix la reina, ni els soldats més poderosos. Algunes obreres adverteixen de la situació i ràpidament es genera consens respecte de la millor resposta que cal donar.
3: Les formigues, quan senten que són atacades, quan el seu territori és atacat, se saben defensar i ho fan amb la força del col·lectiu.
0: Potser tenen molta saviesa acumulada, tenint en compte que s'estima que fa més de 100 milions d'anys que habiten la Terra. Llavors es posen en marxa sense necessitat de grans carreteres. Centenars d'exemplars es mouen a velocitat òptima i no provoquen cap embús. Cada animaló mou sis potes a les bandes i no s'enganxen uns amb els altres, sense conseller de mobilitat ni semàfors. Per aquests i altres motius, encara avui, hi ha científics que les estudien per inspirar solucions tecnològiques i intel·ligència artificial. Milers de segles després dels primers humans, segueixen sent font d'inspiració. Potser convé parar atenció a la reflexió que darrerament s'està fent a Menorca i a les mobilitzacions que s'han simbolitzat amb formigues.
2: Una nova protesta convocada per Dia Menorca del COP a la plaça de la Biosfera de Mó ha ajuntat més de 500 persones vestides de negre i amb formigues gegants.
0: Les denúncies i les propostes que estan sorgint no són una impugnació a l'economia ni un somni utòpic. Menorca ha demostrat, en altres ocasions, tenir la capacitat de controlar els excessos i no mos ha anat tan malament. És hora d'organitzar-se i posar-se en marxa. Cal tenir clar que vetllar perquè la població menorquina no perdi espai, habitatge, aigua i dignitat no és mirar enrere. En els temps que corren, és innovar.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és una...
2: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
4: Hòstia, això...
3: El millor porcatxada de la història. El millor 10 segons de porcatxada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
4: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
5: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Siberia hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
5: Si estiu llençolada, Tom. Llençolada.
4: Bueno, augment dels vols de València.
5: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona aquesta.
5: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
0: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: disfrutar más veces, creo y eso que son precios. Ando chere de mostrar eso, Marte, por todas esas vainas. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...
2: Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut. Beneïda l'hora que m'ha duit aquí, la font que no vessa, la font que no plora, me fa plorar a mi. Sembla que era ahir que dins del misteri de l'ombra florida, tombats a la molsa, passàvem les hores millors de la vida. De l'aigua sentíem la música dolça, dintre la piscina guaitàvem els peixos, collíem poncelles, caçàvem bestioles i ens fèiem esqueixos muntant a la branca de les atzeroles. Ningú sap com era que entre l'esponera de l'or senyorívol, fent-lo més ombrívol, creixia la rama d'antiga olivera. Arbre centenari, amorós puntava la soca torçuda perquè sense ajuda poguéssim pujar-hi. Al forn de la branca senyora i majora penjàvem la corda de l'engronçadora i venta qui venta folgàvem i reiem fins que la vesprada la llum es veia de l'hora roenta, de l'hora encantada. Somni semblaria el temps que ha volat de la vida mia sense les ferides que el cor ha deixat, sense les ferides que es tornen a obrir quan veig que no vessa ni canta ni plora la font del jardí. 30 anys de ma vida volaren de pressa i encara no manca, penjat a la branca, un tros de la corda de l'engronçadora com trista penyora d'espulla podrida d'un món esbocat. Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Com vas, bueno, allà en aquest projecte amb molt de història personal, no? Com vas, abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és algo tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en l'ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he sigut al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que he sigut en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? Una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És lo que he anat buscant.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

investigant he trobat una altra errada de protocols de la Unió Europea i és què passa amb els cadàvers que arriben. Hi ha pocs cadàvers que el mar escup, però hi ha cadàvers que arriben a les nostres platges o que es troben a les, a les embarcacions. I tampoc per aquests cadàvers, per aquests cossos, hi ha un protocol d'identificació. Wow. Llavors, ara estem, hem creat un grup d'investigació una mica més gran que Mar de Luto. Som gent a Itàlia, Grècia i Espanya

0: on el que estem intentant és veure quins protocols es segueixen i evidenciar que aquesta, una falta de protocol únic fa que hi hagi molts errors al sistema. De fet, estem seguint el cas d'un noi que van trobar el seu cos, la família el va identificar, la jutge va dir que no era una identificació suficient, una identificació visual, i després encara no sabem gaire bé per què, però aquest noi l'han acabat incinerant.
1: Déu-n'hi-do.
0: I
2: Uau.
0: ningú en sap explicar per què.
1: Clar, la importància
2: Uau.
1: d'identificar els cadàvers té a veure amb el dol, també. I et volia preguntar, perquè és un dels pilars del teu projecte, que el dol o la falta del dol per a les famílies dels migrants morts, que mai arriben a ser identificats, com ho viuen les famílies i quan se'ls hi priva de passar-lo?
0: Sí, l'Elena Maleno, que és una persona que és la presidenta de l'ONG Caminando Fronteras i una de les persones que més busca en l'estat espanyol, sempre diu que la desaparició és un dels pitjors delictes perquè sempre està envoltat d'incertesa. I aquesta incertesa és la que viuen les famílies. De fet, se li ha posat nom a això i són les pèrdues ambigües, no? O sigui, són...
1: Pèrdues ambigües,
0: Clar,
1: uau.
0: és, les famílies no poden tancar el dol. Moltes famílies amb les que jo he parlat segueixen pensant que un dia les seves persones estimades les trucaran o arribaran. Moltes creuen
2: Quina
0: que
2: angoixa,
0: estan
2: no?
0: tranquil·les.
1: La
0: Moltes.
1: incertesa i l'esperança de, no?
0: No han vist un cos, per tant,
1: De...
0: i no només no han vist un cos, que potser això sí que seria, encara que hi hagués un protocol, trobar cossos al fons del mar és molt difícil. Fa
1: Clar.
0: menys d'una setmana va haver-hi un naufragi, un dels pitjors naufragis a la illa del Hierro, on hi ha 60 desapareguts, estaven a 7 quilòmetres de la costa, hi havia els vaixells de salvament marítim, però és que els cossos han caigut a 1.000 metres. És molt
1: Clar.
0: difícil recuperar cossos a 1.000 metres, jo crec que és impossible. Però una de les coses que es reclama també és que algú que se'n responsabilitzés fes certificats de desaparició, perquè això serviria a les famílies com per tenir un document on es certifiqués aquesta desaparició i no només això, sinó que serviria per tramitar coses com pensions de viudetat, pensions d'orfandat, herències, perquè tot això també queda en un llim legal que fa que les famílies no puguin tramitar permisos de res.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
4: Difícil complexitat, nineta meva, aquella de la solitud viscuda per un ésser aïllat. El solitari és com un peix a la sorra. Es queda esperant, debatent-se en un desert. L'amor sovint comença aquí, en aquest punt, quan l'espera és un quelcom més que l'aire que es respira. Esperant un amor necessari, vital, el gust de viure per mor de viure. I l'amor et treu d'una conformitat tediosa, pitjor que la mort. Et vols boig, et fas boig, i això t'encanta. La vida llavors t'estreny entre els seus braços i et besa, i ets feliç, i et poses a servir només un mestre mut, amor.

0: Tenen atzalocs i calen calderer. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori mitjornet. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Els humans érem el centre de tot, i la resta dels mons coneguts giraven al voltant nostre. Fins que va arribar Copèrnic i ens va demostrar que anàvem errats. Han passat 500 anys des de llavors, però encara hi ha molta gent que segueix amb els vells esquemes mentals, vigents fins l'època medieval.
2: Època de muda. Capítol 8. Del centre i la modèstia.
1: Amb les pluges de l'agost es posen en marxa molts de cicles a la natura. L'estiu és una temporada on ens movem especialment els humans moderns, però la major part de la biodiversitat que ens envolta prefereix atenuar la seva activitat en els mesos de forta calor. Amb l'aigua caiguda del cel, la terra s'ha reblanit. El líquid estimat, infiltrat a poc, reviu arrels, fongs, animalons de tota casta. Organismes que estaven plegats, quasi apagats, per intentar sobreviure en la llarga sequera estiuenca. Ara s'engreixen, es desclouen. Una nova olor impregna els sentits i la vida reneix. Sempre hi ha hagut canvi climàtic, diuen els escèptics, els que es resisteixen a acceptar que aquest problema tingui a veure amb l'activitat humana. Tenen raó que han existit oscil·lacions en el clima al llarg de l'extensa trajectòria terrestre, però obliden que la dada important no són els graus, sinó la velocitat de canvi. L'acadèmia explica que la diferència de diòxid de carboni que s'ha experimentat en els darrers 60 anys ja s'havia vist abans al planeta, però va tardar uns 14.000 anys a les dues darreres desglaciacions. La velocitat del canvi no té precedents. Ara moltes espècies no tenen temps d'adaptar-se. Aquells que segueixen pensant que som el centre del món no hi veuen la intrínseca i preocupant relació que hi ha entre la natura i els éssers humans. Les tortugues començaran a guaitar dels ous que va dipositar la seva mare en un lloc prou adequat per rebre l'escalfor del sol i que després va abandonar. Les noves tortuguetes neixen soles. Moltes seran aliment d'altres animals, però les que arribin a adultes podran tenir, amb sort, una llarga vida. Menorca és un territori acollidor per a les tortugues. Les llavors de les herbes brollen amb abundància i ofereixen aliment tendre a tota una generació d'erugues que mengen amb avidesa. Quan alcin el vol en forma de papallones, evidenciaran per què es parla de la primavera d'hivern. Les Illes Balears són de les zones que generen més diòxid de carboni per càpita, per mort dels milions de turistes que traïm cada any a moure la nostra economia. Intentar fugir del debat de la racionalització del turisme enfangant-lo amb consignes partidistes és més que una frivolitat local. Les elevades temperatures que es registren als mars en els darrers anys carreguen d'energia el clima i generen tempestes importants. Quan l'aigua cau del cel d'una manera massa sobtada, costa que s'infiltri. Es desplaça ràpidament per la superfície i arrossega terra, plantes i animals. Ja en el segle XX, l'astrònom Hubble va tornar a capgirar les teories i va demostrar que la nostra no és l'única galàxia, sinó que som una petitíssima part d'un univers que costa de concebre. Més petits que mai. Tant de bo que tinguem una tardor cordial. que l'aigua carregui els aqüífers i que, a la primavera pròxima, tornin a brollar les fonts.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Ja, ara ja sé que es pot dir tot el dia. Oh. Però no diguis bon cap vespre. Això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran raro.
1: Pres el micro. Sí, sí.
0: Miraran raro. Jo provaré.
2: O t'atraques en el micro o t'atracarem el micro, tu.
1: Jo t'atracarem. Ara no sé, és un poc cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com ho hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: Atracar
1: està bé, saps? Sí.
2: Atracar. És la secció aquesta d'alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no... O jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant. Sempre endavant.
2: Aquesta cançó aquesta de... Ses vícies d'un altre femer. De femer.
1: Un altre... Ses vícies d'un altre femer!
2: He lligat.
1: He lligat,
2: la banda dels femers, ets les vísties de
0: Montgofre. Les
1: vísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té aquesta cançó aquesta que en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui. Després la posarem.
1: Fes cap al telèfon.
2: M'agrada. Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, hem de mirar. Hem
0: de posar ordre. Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava.
1: I ho has triat tu, no, això?
0: Ja, però... Però mira, si no, pues quedava bé, però... No.
2: La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència la llengua romànica i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
1: Un
2: altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no s'amuntes, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, ara n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut, d'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual. Feliç aquell, jo estava pensant en Beatus Ille. Quan has dit Illa Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Clar, jo
2: que xerrau.
1: Pues, de coses de la llengua. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens per l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deia, no?
1: Correcte.
0: Per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria t'aquí. Vinga, vamos, vaya festival.
0: Que U ve de... I de l'U, que seria l'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà.
2: Sí. Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi estan mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i...
2: Delinqüents.
0: I tot això, segurament.
2: Com que venen ara, també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués que ja sempre, o s'emparava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'illut, excepte txart. A txart també empren l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su?
0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: I... Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com et sudoku.
2: Sudoku és...
0: Sudoku vol dir cosa...
4: Estic dalt de
1: xec. Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig sebre que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no en cuento.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí. D'acord?
1: Sí. Pues hem pogut posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No. O
1: sigui... Ja ho has pagat? Vull dir que no el compris.
0: No el tinc, no el tinc encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo, que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que... Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen menorquinitzar-se per damunt les possibilitats.
4: Ho solen tots.
0: Exacte, és Christian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. No, tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a mo i me'n fico una dutxa. Vaigo bona de mo.
2: Vaigo... Bueno, no xerrarem de saigo de mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot deien l'avi, que una cosa que em fa ràbia que es diu l'avi i savi.
0: Exacte,
2: si
0: aquí...
2: No, savi.
0: Clar, a veure,
2: savi,
0: aquí estem dient...
1: Però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjorn diu l'avi i sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí, si no...
0: A molt també, sí, l'avi i sàvia.
1: L'avi...
0: Exacte, com... aquí hi ha un deix d'aquest de... Clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants, emprar amb article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Mm-hmm. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
1: Sí, no? Sempre trobo curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre
2: l'Iglésia
0: o l'Iglésia.
1: O la catedral. aquí la catedral també diu, no, sí,
0: la catedral.
1: Bé, que no.
2: Perdó, la catedral.
1: Però és la catedral o la catedral?
2: Lo que vulguis és igual, però la catedral.
0: Clar, a veure, a poc a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat, és a dir, sóc amadesto del Madrid, sí. És a dir, jo els meus nebots els he sentit dir més d'una més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
3: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és menys important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets,
0: ells han sortit del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet. El Barça. Més
0: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec.
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no són capaços.
2: Lu, insistiu, tot és lu, lu, lu,
1: lu. Lu, lu, lu, lu, lu, és correcte. Jo com m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: no,
0: a veure. Però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està. Te'l deixo passar.
0: D'acord.
3: És correcte, Pedro.
1: Sí, diuen, sí, és correcte.
0: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està.
0: No és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja està.
0: No? Clar, un en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un lo, mira...
1: Sí. Ja. No.
2: Ho dius i no passa res.
1: Sí, no passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengua sí, d'arbres. Cada vegada tenim la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Bravo. Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per la temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà, i sembla que estan totes soles a mig del món. Només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte a ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes. Una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas del temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no cerca ser gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen les coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys,

Record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal. I sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment, perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, vaig perdre matisos, perquè potser era bastant jovenet en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses.

0: Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mo, i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia la Catherine Mansfield, que adora els seus relats, n'Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, en Edith Wharton, i dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més d'Anna Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, d'Anna Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot d'Anna Susanna Rafart, que tenia un volum que m'agrada molt.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes la tovola, perquè veig a la mirada passió que també amara. Es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada. No és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
2: Fundador nostre, que ets omniscient, graduat sigui el teu nom, vengui a nosaltres la teva facultat, facis els teus deures així en el campus com a l'altre costat de la porta. La paraula teva de cada curs, dóna'ns-la aquest curs. Perdona que copiem, com nosaltres perdonem a qui ens copia. No deixis que se'ns passin les dates d'entrega, més lliure'ns de cometre errors. Aprovem-nos.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Txec Pons, cada dijous a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia, des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny se desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

cosa diria i no sé què tenc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara aquí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: I crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec, doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist unes quantes vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro...
0: No, eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada... Què és que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Uah, sí. Uah, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda, que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui xerrarem de bandes de música. Els tenim sentides a les nostres festes i algun gran espectacle que acostumen a fer avui en dia. Però el que escoltarem són gravacions, discos d'aquestes bandes menorquines interpretant obres pròpies o obres que no són típiques de les festes. Música en lletres grosses, grups de músics sonant junts i menorquins lluant a la nostra terra en la seva música.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Farer, si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Sa frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar, que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler-ho comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalallòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: crescut.
1: Què és aquesta?
2: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
2: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
2: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De l'O.
2: Ah, de Mo, que maco.
1: No, de l'O, està a mig de Silla.
2: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es cal.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a el cas. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomanen també la pel·lícula «La mort de Guillem», estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Marquès Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. Jo, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria. Avui sempre, sempre tenim candidat, però avui més que mai. Avui...
1: Com bé, eh?
0: Com és?
1: Jo vull dir que no puc entrar en
0: bé. Escat de Fibló avui s'ha anat d'excursió per la Marina i m'he trobat a dos germans que me'ls presentaré. Isma, José, com estàs? Nisma López, José López o Jou Mina.
2: Jo estic de baixa. Tenc un peu amb el turmell fet un Cristo, però som aquí, per amb una entrevista molt important per tu.
3: Bones tardes, molt bé, molt bé. Molt bé, un èxit.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bob Records.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I avui seguim la travessa, però primer amb un parell de preguntes. Si haguéssiu de triar una tasca, una feina de somni, però no aquella realista amb la que somieu, amb la que us agradaria estar en aquest món, sinó en un món de somnis, una feina d'aquelles rares, diferents, màgiques, quina feina triaríeu? I si un dia, caminant per la vora de la platja, us trobéssiu un bòtil amb un missatge, l'obriríeu o el deixaríeu estar? O si es perdéssiu en una illa, us atreviríeu a enviar un missatge? Aquesta història va sobre una feina molt polida. Un recol·lector de missatges embotilats.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Aquesta lota va néixer a un lloc, devés als anys 50. La seva vida va ser una vida normal, com totes les al·lotes d'aquell temps. Va anar a escola, a cases monges, i va complir amb totes les normes que regien aquell temps. Quan tenia 7 anys, va anar a fer la primera comunió, va continuar estudiant, anava i venia a peu des del lloc fins en el poble. Cada dia, per anar a l'escola, eren 4 quilòmetres. Cada trajecte els feia tant si feia fred com si feia calor, a peu. Va fer fins a tercer grau, que era el que hi havia a l'escola en aquell temps. A ella li hauria agradat estudiar més, però era impensable que una al·lota de lloc anés a estudiar, i per ella l'escola va estar acabada. Però a ella sempre li va agradar molt llegir i escriure.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. La pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Inclús gràcies a Nats Escacs s'introdueix dins l'aula d'una manera diferent. Hem trobat casos increïbles. Vull dir, nosaltres, per exemple, hi ha hagut aules a 6è de primària. Ara recordo un cas d'un fiat que quan vam entrar dins l'aula, el primer dia, era un fiat que era incapaç de poder seure. Votava per damunt la taula, literalment. Amb un nivell curricular, on és amb un nivell curricular de primer. I quan va acabar el curs d'escacs, li donava classes a la PT. I li deia, has de pensar, li estava dient de la peça, saps? I era increïble, perquè clar, tio, no pot ser que m'estiguis dient això, no? I aquest fiat va ser capaç de quedar segon d'un torneig que vam fer intern dins l'aula durant tot el curs, amb en Miquel Mas, que també forma part de Xes Menorca. Vull dir que han passat coses tan increïbles que realment jo crec que això és el que més mos agrada o més mos crida l'atenció.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
3: Cavall foll, bru, llambrec de sol inútil, trinera el vent en la cursa difícil, rimes de nit, desgavells de blaer, dolç deixament del cos en l'avidesa urgent, el goig exacte dels sentits, els esguards plens, d'ardells voluptuosos, quan contors nus de cossos exquisits són doblegats de contorsions plàcides en un gaudi benèvol i lentíssim. Oh, llargues nits acaronant el nèctar, el vi lleuger sobre les carns turgents i l'agre dolç de sexes agitats a tot l'impuls secret de delectances. O camps, miralls antics d'aquest vertigen, festes del goig mal vistes per la gent. Tants anys després, el meu cor us anhela, mentre tuït per Bacus amorós, la meva ment amb quin deler us recrea.
2: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

ticket more. Come spesso in se cerca una mentida. Che m'endure d'aquí quan ja sigui por. Que m'endure d'aquí

0: Quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal es recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far, molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen, quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: I crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist unes quantes vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters. O Turbo Negro.
0: No,
1: també
0: eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada... que és que es diu sala que hi havia... Les Matars, no. Hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Uah, sí. Uah, que guai, clar. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda, que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes. El programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui xerrarem de bandes de música. Els tenim sentides a les nostres festes i algun gran espectacle que acostumen a fer avui en dia. Però el que escoltarem són gravacions, discos d'aquestes bandes menorquines interpretant obres pròpies o obres que no són les típiques de les festes. Música en lletres grosses, grups de músics sonant junts i menorquins lluant a la nostra terra en la seva música.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb la convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar la figura històrica d'una de les glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant la glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim.
3: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música.

0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
1: Allà, a la tanca on els sentiments pasturen, hauríem de viure la deliciosa disciplina de la llibertat. Ara que tot ens sembla de fragilitat il·limitada, ara que pressentim que no ens hem d'obsessionar a voler anul·lar el silenci, més enllà de la paraula que no deim, perquè potser la ignoram, però que intuïm per tot arreu on ens sabem com el que som, com tu i com jo, amb la ferma convicció que tot hauria de ser, com a mínim, molt més fàcil.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i son Cervera i 2 xalets a Tirant. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un tiet i una tieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Leiró i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc una altra. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa s'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. La veritat és que sempre jo m'ho plantejo una mica de què ha d'anar el programa, quines coses han de fer, quines coses podríem fer. La veritat és que tenc sempre, per sort, moltes idees, possibilitats de coses que podríem fer, de músiques que podríem posar i que vos podria anar explicant. I la d'avui és apassionant, la d'avui és apassionant perquè és un... Me vaig fer una llista de grups o de cantants que

mals de trobar, perquè bueno, allò va passar, era a lo millor dels anys 80 o dels anys 90, allò era un casset, a lo millor, o va ser un vinil, qui sap, o un CD, dins dels anys 90, més bé, i els músics els va fer, la casa seva segurament deu tenir un calaix en 50 còpies o en 300 còpies, si no els ha tirades, perquè llavors a vegades caben en els fems, desgraciadament, però hi ha qualcú que els recerca, i aquestes són males de trobar, són gravacions males de trobar. Per tant, també a la vegada serà un dia amb sorpreses, perquè segurament majoritàriament són discos desconeguts, i això em dona molta il·lusió i moltes ganes fer aquest tipus de promocions o aquest tipus de programes, perquè és demostrar una vegada més que la nostra illa té molta riquesa en molts de sentits. Però, abans de res, anem, com sempre, a escoltar la cançó que vam posar en el darrer programa i de la qual no vam dir qui era. La tornem a escoltar.

El músic que hem escoltat es de nom Steve Miller i la cançó es diu Menorca. Així de senzill i així de polit. Aquest músic és holandès, va néixer l'any 1935, encara és viu, si no s'ha mort. És possible que hagi mort ara fa poc, però el moment que jo ho vaig contrastar, encara es viu, i va composar aquesta cançó que es diu Menorca. Aquest músic, aquest compositor, es va fer molt popular a finals dels anys 60 i sobretot dins dels anys 70, no a Espanya, sinó al seu país. A Espanya no era molt popular aquest senyor, però al seu país sí. Era teclista i el seu instrument era és conegut com l'orgue Hammond. Aquest instrument era un orgue elèctric amb un so una mica especial

que es va fer molt popular i molt habitual amb els grups que hi havia als anys 60, perquè hem de recordar que abans dels anys 60 munaríem a el que podien ser els balls dels anys 50 o en tot cas els 40 també, no era habitual que hi hagués teclistes en els grups, ja que era molt complicat transportar un piano o un orgue, perquè era molt complicat. Llavors, aquest teclat, el Hammond, tenia un format transportable, no vol dir que fos molt lleuger, tenia el seu pes, però hi va haver molts de models, diferents models, però sí que era més bo de manejar i tenia un format que tu arribaves a l'actuació, l'enxufaves i ja està. Els anys 70 van trobar molt de models, però també es ve que dins d'aquests anys es va desenvolupar molt el món dels teclats fins al punt que trobàvem com a caixons, com a mobles, en dos teclats, si no en un, dos teclats que duen molt de botons, per allò podies modificar els sons, podies modificar els vibratos, la brillantor dels sons, bé, per aconseguir això, diferents matisos, no? I els teclats a la vegada van incorporar una mena d'acompanyaments i altra vegada tornaven a ser intransportables, diríem, no? Aquests acompanyaments, des que començàvem a xerrar, era una bateria, un baix, una mica, una rítmica de fons, que amb la mà esquerra, mentre feia l'acord, te feien un acompanyament i ja t'ajudaven, que amb la mà dreta només era fer una melodia. Això es va fer molt popular i aquest tipus de rítmiques o de ritmes que venien incorporats, que per tant no sentíem ara una orquestra que tocava amb aquest senyor, sinó que sentíem només un orgue, no? I eren uns acompanyaments que amb el pas dels anys van anar millorant, modificant-se, i els primers eren com una mica errònics, però es van aconseguir coses ben polides. De fet, hi ha grups que encara van així, com podien ser els Huracán, no? Aquí és que el referent que tenim, sens dubte, amb aquest, el que eren els teclats aquests grossos, aquests teclats intransportables, és en Ruperto. Tots el recordarem amb aquell so especial que tenia, no? I què feien? Pues moltes vegades el que feien era que deixaven l'instrument allà i allà quedava. O a vegades el local es comprava un instrument aposta per quin hagués el teclista a tocar, però no era un instrument que traginaven cada dia. Bé, aquest senyor en Mider, per seguir una mica en la història de la cançó que vos han posat, va enregistrar més de 60 discos. Va escriure també, a més, molts de mètodes de teclat i es va dedicar a la venda i a la promoció d'aquests aparatos. I bé, no sabem per què, però va escriure aquesta cançó, que és de Menorca. Suposam que devia passar per aquí, en algunes vacances, no sé, i aquest disc va sortir l'any 73. Per tant, quan el moment de posar aquest programa, de fer aquest programa, es celebraven, diguem, 50 anys, fa 50 anys que havia sortit aquest disc, era del 73. A la portada, per qui hàgiu tingut, hàgiu pogut veure aquest disc, que és raro, perquè és molt mal de trobar, a Menorca se'n troben poquíssims, i jo és que he aconseguit estar mitjançant internet, a la portada de la primera edició original es ve una dona que sortia de l'aigua amb una camisa, camisa blanca, molt banyada i per tant transparentava bastant. I era una imatge que, per suposat, Espanya no es va... No, quan es va editar el disc Espanya, aquesta portada no era la mateixa, perquè era com massa provocadora, massa provocativa. Bé, aquest era Steve Miller i aquesta cançó, Menorca, per qui no la coneixeu, ja la teniu. Bon, havien comentat que posaríem cançons o músiques de músics que, de Castilla, que han promocionat o que s'han promocionat poc els seus discos. En el cas concret del primer que vos volia presentar tenen fins i tot dos discos, per tant vos vaig posar una cançó del primer disc, llavors vos explicaré qui són, què és el que fan o què és el que fan, i llavors escoltarem encara una altra cançó d'ells, que és
del seu segon disc. Anem a escoltar del seu primer disc.

Bé, el grup que heu escoltat són un duet, són dos germans de Ciutadella que es diuen Pere i Anna. Aquests dos músics, aquests dos germans, bé, de qualque manera, diguem-ho ara tot d'una, guarda aquest grup un cert paral·lelisme amb el que hem explicat abans d'en Steve Miller, perquè en Pere és un excel·lent teclista, però toca sempre amb un teclat amb acompanyaments, els acompanyaments, per tant, estaven fets mecànicament per un teclat. La veritat és que ell, a hora de gravar aquest disc, moltes vegades ell mateix es fa ritmes, se'ls programa ell, se'ls fa ell. I hi ha que dir, que això no ho hem dit abans, amb el tema dels teclistes, que hi pot haver, és a dir, aquest sistema de teclats amb aquests ritmes pot fer que una persona que, diguem-ho clar, que sap poca música, que té poca idea, però que bueno, fa quatre melodies, amb això pot anar fent qualque coseta. No, llavors trobem altra gent que són molt bons teclistes, és a dir, i que aprofiten aquest teclat per enriquir molt el seu bagatge. Gent que toca aquest teclat el poses a un piano i a vegades no saben fer quatre compassos seguits, es queden aturats perquè tenen s'acostum de tenir la mà esquerra aturada pitjant només damunt els acords, i quan un piano tens la mà aturada, la mà està aturada i no sona, no? Pere és molt bon teclista, és molt bon pianista, i Nana, com heu vist, molt bona cantant. La veritat és que tots dos han estat ficats dins grups i han tocat durant molt de temps, segueixen tocant encara a festes i sobretot a hotels a la part d'estiu, i no cantant d'aquestes cançons, sinó cantant cançons de moda, fent un repertori que en diríem estàndard en els hotels per agradar als turistes, per crear un ambient, per fer... Bueno, ja ho sabeu, eh? Però ells dos, com a músics, que a vegades un cantava, un tocava amb un grup i ella tocava amb un altre, però llavors, dins casa seva, en el seu bon rotllo familiar, composaven cançons i feien cançons seves, pròpies, però que mai han fet concerts de promoció de les seves cançons. El que han fet són concerts per fer ballar la gent en cançons estàndards, perquè si en balli, però no en les seves cançons. Per tant, aquest disc, aquest casset que han posat és de l'any 92, i la veritat és que es va escoltar poquíssim. És el que dèiem abans. Un col·leccionista que vulgui tenir la música, que col·leccioni música menorquina com un servidor, a vegades potser se'ls haurà negres per trobar aquest casset de l'any 92, i possiblement ells, en Pere i Nana, a casa seva deuen tenir un calaix pla. Ells dos, més en band, dins el 2013, crec que era, 12-13, van treure llavors ja un CD en cançons seves altra vegada, on van fer el mateix que havien fet el 92, van gravar un disc en cançons pròpies. De fet, en aquest CD van repetir algunes de les cançons que ja havien gravat en el seu casset, regravades, més ben gestionades musicalment, diríem, i bueno, tenen aquest segon disc que crec recordar que alguna cançó ja l'havien posada. Anem a escoltar-ne una altra d'aquest grup, Pere i Anna. Una altra cosa és que quan van fer el primer casset, ells van posar un nom en el grup, li van posar un nom. El nom que li van posar va ser Línia Blava, que era el títol d'una cançó, que és una cançó instrumental que fa en Pere tot sol amb el piano, que és de Línia Blava, la cançó, i en el casset li han posat Línia Blava. Per tant, en els registres, diríem, ell, aquell grup no surt com a Pere i Anna, sinó que surt com a Línia Blava, però són ells, eh? És a dir, que si algú vol cercar, han de cercar Línia Blava i te sortiria aquell casset. En el seu segon, aquest CD que anem a posar ara, ja el títol del grup, diríem, consta com a Pere i Anna.
Bé, això és per aclarir, per si qualcú vol cercar, vol indagar sobre aquestes històries, no? Anem a escoltar altra vegada en Pere i Anna de Ciutadella.

Bé, fins aquí aquesta cançó, que es diu, per cert, Cançó per mon pare, una cançó que van dedicar en el seu pare, en Pere i Nana, aquest duo. En aquest segon disc, aquí és un CD, està en format de CD, en Pere canta unes quantes cançons, ell, com a veu solista, quan en el primer casset sempre ho cantava en Anna, i en Pere li fa veus en alguna ocasió, i en aquest cas moltes vegades es gira la truita i és ell el cantant solista mentre que en li fa segones veus, van alternant. Tenen una curiositat, que jo crec que la diré, però és més pels incrèduls, diríem. La portada d'escasset que van fer, que és de Línia Blava, record que quan van presentar la imatge per fer la portada es va considerar que era una imatge un poc estranya perquè estava com un poc difuminada, no es veia prou bé, no sé si la foto tenia prou qualitat, i era un Fiat que estava en sa mà alçada, en sa mà dreta aquí aixicada com a saludant, així d'en fora, i ells els hi fa molta il·lusió que aquella foto fos la portada d'escasset perquè allò era un nebot seu. I bé, diu, és que això és en debot, i volem que això sigui la portada. I, evidentment, això va ser la portada, la foto del nebot, i per els qui el conegueu, hi ha que dir que aquest nebot seu, que en aquell moment devia tenir el millor 11 o 12 anys, és els qui, ells són Pons de linatge, Pons Andreu, és el guitarrista d'Espel de Gall, de quan es va iniciar Espel de Gall. Ell va ser guitarrista i va tocar el baix també en alguns discos d'Espel de Gall. Bé, per qui coneixeu Espel de Gall, sapigueu que ja en aquell moment en Francesc va sortir una portada d'un casset que havien fet els seus concurs. Bé, això és una anècdota res, però bueno, l'han contada, perquè l'havien de contar. Anem a passar a un altre disc, a un altre casset també, que es va promocionar poc. Però així i tot, ja que dic, aquest disc, malgrat que vagi promocionar poc, va tenir cert ressò, sobretot aquí dins Ferreries. Dins Ferreries i fora també, m'explicaré. Els germans Camps, en Beb Camps i en Joan Camps, tota la vida van tocar en grups. Son pare era un bon músic, tocava l'acordió i la guitarra, i ells van ser músics d'arrel, d'aquests que sempre han tingut la música dins el cap i sobretot dins el cor. En Beb, baixista, encara que també sap tocar la guitarra, i en Joan, guitarrista. Van tocar en molts de grups, molts. Ells es van iniciar amb els Cosins Group, oficialment, diríem, amb els Cosins Group, a finals dels anys 60, i a partir d'aquí sempre van estar en actiu tocant amb un o altre grup. Algunes vegades amb aquests grups amb els que estaven, vegades quasi sempre van tocar junts ells dos, però moltes vegades no, hi havia vegades que en Joan anava amb un grup i en Beb anava amb un altre, però pràcticament són germans. Jo dic sempre bessons perquè sempre els he vist junts i van fer molt d'anys tocant junts, però també en algunes ocasions per separat. Amb alguns dels grups que havien fet, ells els agradava fer cançons, però ells anaven per feina i l'estiu, quan anaven a tocar a verbenes o quan anaven a fer balls, tocaven les cançons que la gent esperava que tocassin en aquells moments, no? Sirex i aquest tipus de música. I la música seva els feien poc, però en alguna ocasió sí que els havien fetes, els havien tocades aquestes cançons. És a dir, havien sonades a qualque cançó en els balls i qualcú que els seguia d'una manera habitual, coneixia aquestes cançons, algunes d'aquestes cançons, encara que no estaven gravades un món, eren cançons seves, i si ja en sabia que eren cançons seves, allò, no? La més emblemàtica, per suposat, és el Blues de Sort, però tenien tot un munt de cançons, i un moment donat es van ajuntar ells dos i van decidir que havien de fer un casset tot en cançons seves. En aquell moment no tenien formació, no tenien grup, no tenien cap grup concret. Sí que tenien amics que van venir a col·laborar, però alguns músics
Es va reunir un grup, una formació aposta per fer aquesta gravació. Per fer aquesta gravació es van fer una sèrie d'assajos, ells van mostrar aquestes cançons, els van dullar les lletres amb els acords, i bueno, aquí feim això, aquí entram, aquí faràs un solo tu, aquí farem això, aquí feim allò, i de qualque manera van anar fent les cançons, i després de l'estudi de gravació, gravant es quan es van acabar d'arranjar, diríem, no? Musicalment, els temes. De tot allò va sortir un casset que es va dir Beb i Joan, que eren els seus noms, a la portada hi havia ells dos, per suposat, com no podia ser d'altra manera, i aquest casset com a tal, sí que van fer ells un concert, i record que van anar a Espoli, i van dir, farem un concert i presentarem la cinta, molt bé, però no es va fer res més. Aquelles cançons, ells qualque vegada en tocaven qualcuna, molt poques, però sí que és cert que aquesta cinta es va vendre molt a ferreries, i hi havia molta gent que els tenia passió i devoció en aquestes cançons i en aquests dos músics i en el bon rotllo que duen aquelles cançons, no? Aquell feeling que du aquell disc, aquella música. Bé, anem a posar avui una cançó de Beb i Joan. No sé si posar-vos els Blues de Sort, que aquí és molt conegut, o si em poso un altre, no sé. Posem els Blues de Sort? Vinga, va, posem els Blues de Sort, que és un blues amb una, bueno, amb una lletra agafada de les arrels menorquines. Vinga, els Blues de Sort amb Beb i Joan.

0: afogados, fafinhos em caixas do mar.
1: Això era l'any 92 que Bep i Joan es van decidir a gravar aquest casset, aquest enregistrament que està ple, ja us ho dic, de bones cançons i de bones idees. Un casset ben guapo, la veritat que sí. Era el 92. Anem a posar un altre tipus de música totalment diferent. Anem a fer un canvi. I passarem a posar un disc que podríem quasi qualificar dins el món de la música electrònica, tal vegada, no sé, vosaltres llavors ja jutjareu. Vull posar un disc d'un senyor alemany que es de nom Klaus Netzler. No sé si l'he dit bé, Klaus Netzler. Aquest senyor emprava diferents pseudònims i un dels tants era Claude Larsson. Claude Larsson, era el pseudònim, no? Va néixer l'any 26 a Alemanya i va morir el 2019. Aquest senyor va ser compositor i músic i va ser un dels primers que allà dins dels anys 70, inicis dels, bueno, sí, finals dels 60, principis dels 70, va començar a emprar la música electrònica. Es va ficar dins el món dels sintetitzadors. I quan van sortir els primers ordenadors, que això ja m'haurien d'anar a finals dels 80, per allà amunt, que eren unes coses com molt ròniques, molt grosses també, que anaven amb uns cartutxos, i hi havia diferents programes que feien coses de música diferent d'ara, que ara pràcticament ho fan tots els ordenadors, llavors feien poca cosa, però ja feien alguna cosa. I hi va haver gent que va investigar i va aprofundir amb aquest tipus de música, no? I ell va ser un dels tants. Ell era músic professional, però es dedicava, es va apassionar, diguem, per aquesta nova, per el món de l'electrònica. Dins dels anys 80, dic que ell ja tenia 60 i pico d'anys, no? Tenia una segona passió, que era la pintura. Aquest senyor va viure a Múnich, per suposat, però després, dins dels anys 70, se'n va anar a viure a Sud-àfrica, on també va arrencar diferents projectes relacionats amb la música. De fet, si volguéssiu cercar-lo en aquest personatge, si qualcú té interès, d'en Claude Larsson, per Wikipedia, per dins d'internet, es troben moltes coses d'ell, no? A veure què és el que va fer en la seva joventut. El cas és que l'any 86 va visitar Menorca per primera vegada i ell diu que es va enamorar. Hi ha molts d'estrangers, molts de gent que venen aquí i s'enamoren de la nostra illa. Bé, ell es va enamorar fins al punt de que es va comprar una casa, concretament a Cala Llonga, i va quedar a viure aquí i anava alternant les estades entre Múnich i Menorca. Ell anava, vull dir, fa temporades aquí i temporades allà. Aquí se'l va conèixer molt com a pintor perquè va fer diferents exposicions a Menorca. L'any 94, i ara anem a entrar en matèria, va gravar un disc amb música inspirada en Menorca que va titular Taules i Talaiots. A vegades han posat rareses de músics com la que han començat avui, d'aquest senyor holandès que va fer una cançó que es deia Menorca. Dins el disc hi ha una cançó que es diu Menorca, o per exemple John Lord, el teclista de Deep Purple, que també va fer una cançó que es diu Menorca Blue, molt bé, perfecte, una cançó. Hi ha gent que ha fet això, una cançó dedicada a Menorca. En aquest cas ell va fer tot un disc, tot un CD dedicat a Menorca. Aquest disc està fet amb bases electròniques, amb bases electròniques, i la seva inspiració venia directament d'ell, del fet d'estar mirant i admirant les obres talaiòtiques de Castella. És per això que el nom de les cançons són noms molt concrets, Talatí de Dalt, Torralba d'en Gaumès, La taula de Torralba. I bé, en aquest CD, que ell havia preparat en bases electròniques, com dèiem, també va convidar a participar diferents músics perquè gravassin amb ell, no? la més coneguda possiblement aquí a Menorca és la Deborah Carter, que també és una senyora estrangera que ha residit durant molt de temps aquí a Menorca, ha fet llargues temporades aquí, i bé, va participar en aquest disc, no? Aquest compositor va editar més de 50 discos i va pintar, a més, moltíssimes obres d'art. Podríem dir que és un autor molt prolífic, no? I avui vos proposam escoltar una cançó pel fet de que aquest disc també es va promocionar molt poc. De fet, quan et cerques la discografia d'ell, que això està penjada per internet i trobes tots els discos que va fer, tots els CDs, tal, tal, tal, aquest moltes vegades no consta ni siquiera en aquests llistats, perquè és un llistat super extens, no? Com us he dit, més de 60 discos, no sé, més de 50. I a vegades aquest no surt ni siquiera, no? És a dir, no sé si és una cosa que va fer molt d'anar per casa i que llavors la va dur a alguna botigueta aquí a sa part de, sobretot per la part de Sant Lluís, i si el va comprar, el va comprar. I si no el va comprar, doncs no el va comprar. Però és un disc amb aquell tipus de música molt concret, que és aquest que veureu ara, però que està dedicat tot, exclusivament tot, dedicat a Menorca, a la seva prehistòria, a la seva bellesa talaiòtica, diríem, no? Bé, i com deia sempre, per als col·leccionistes que no el tingueu, ja us espavilareu abans si aconseguiu trobar-lo. Aquest disc que es diu això, Taules i Talaiots, i que consta com a de Claudia Larsson, encara que el seu nom era Klaus Nesle. Claudia Larsson.

Aquest era Claude Larsson amb aquest Teletí de Dalt, un disc de l'any 94. El disc, que el casset que us pensava posar ara, segur que no el coneix ningú, perquè va sortir, van fer un casset, tot una cosa oficial, van gravar un casset en l'estudi, va pagar les hores que costava l'estudi i van pagar el que costava l'edició, van fer una quantitat mínima de cassets, que en aquell moment devien ser potser 300 o 400 còpies, i no van tocar mai en directe. No van tocar mai en directe, eren un grup d'amics que fan música a casa seva, dins l'estudi, tenien un, bueno, un soterrani que tenien, un soterrani de cau un d'estants, anaven allà, feien la seva musiqueta, feien música pròpia, els agradava tenir les guitarres distorsionades i els agradava escoltar música de Pink Floyd i Dire Straits i aquestes coses, i res, feien els seus temes, els perfeccionaven, els anaven millorant, tenien un problema, greu, que va condicionar, crec jo, tota l'estructura del grup, i és que no tenien un cantant visible, no tenien cantant. Ells feien les cançons, però a l'hora de cantar-les, bueno, els cantaven ells un poc, a vegades semblava que en desgana i tot, i ells també estaven com empagueïts i tot, d'haver gravat allò. El cas és que van fer aquest casset, a lo millor es va vendre una botiga o dues, eren de ferreries, i no va passar d'aquí. Ells es deien Carriage. I tenen com a 11 o 12 temes gravats. En tenien, segons expliquen ells, quasi una vintena, vull dir que podrien haver fet una altra producció, però mai ho van treure, no van tocar ni un baret, allò que dius, ni per un ranxo d'amics, no. Van gravar aquest disc i prou. Per tant, és un disc que no s'ha promocionat gens, ni mica. Tampoc venim en si de promocionar-lo. És a dir, el nostre objectiu no és que ara tothom conegui els Carriage, sinó que més que res el nostre objectiu és descobrir cosetes, per si un no els sap, i bueno, són anècdotes, curiositats, i rareses de grups d'aquí de Menorca, i que bueno, avui tindrem l'oportunitat d'escoltar-los. Anem a escoltar, idò, el Carriage. Abans, la cançó que us posarem es diu... Un segon, comirarem. Mai t'oblidaré. Escoltam, idò, el Carriage. Mai t'oblidaré.

Bé, segur, segur, segur que ningú havia escoltat aquesta cançó. Passen aquestes coses en aquests programes que tenim sorpreses d'aquest tipus, aquestes i moltes de les altres, i a vegades és subjectiu de sorprendre-vos en aquest tipus de coses. Ara veig que m'ho ha passat l'hora i és bona hora d'acabar i de despedir-vos. Així tot, ja que vos tinc que dir que havia fet una llista de discos poc promocionats i que podem fer un altre programa tranquil·lament perquè tinc una altra carretillada aquí de cançons que estan molt poc promocionades i poc conegudes, no? Són molts. Bé, sí, com sigui, avui hem fet aquest, són els que són i aquí tenim. Vos vaig posar una cançó que també està poc promocionat, per suposat, però que ell era prou conegut, no vos vull dir gaire cosa, ja vos explicaré els pròxims dies vincle que té tan directe en Menorca, però vaig a posar-vos avui aquesta cançó sorpresa, en sa que ja me despedeix que tots dos vosaltres fins al pròxim dia. Espero que no vos hagi avorrit molt, me sap greu, si he abusat de sa vostra paciència, però ja està, ja tenim aquesta horeta passada amb aquests temes que hem descobert avui. Vos deixen sa incògnita i, companys, vos espero la setmana que ve i per tots una forta abraçada. Vos estimo molt, que ho sapigueu.

prepare.

0: Com vas, bueno, allà en aquest projecte amb molt d'història personal, no? Com vas, abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues no moltes.

0: encara no sabem gaire bé per què, però aquest noi l'han acabat incinerant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Uau.
0: I ningú en sap explicar per què.
1: Clar, la importància d'identificar els cadàvers té a veure amb el dol, també. I et volia preguntar, perquè és un dels pilars del teu projecte, que el dol o la falta del dol per a les famílies dels migrants morts, que mai arriben a ser identificats, com ho viuen les famílies i quan se'ls priva de passar-lo?
0: Sí, l'Helena Maleno, que és una persona que és la presidenta de l'ONG Caminando Fronteras i una de les persones que més busca a l'estat espanyol, sempre diu que la desaparició és un dels pitjors delictes perquè sempre està envoltat d'incertesa. I aquesta incertesa és la que viuen les famílies. De fet, se li ha posat nom a això i són les pèrdues ambigües, no? O sigui, són...
1: Pèrdues ambigües.
0: Wow. Clar, les famílies no poden tancar el dol. Moltes famílies amb les que jo he parlat segueixen pensant que un dia les seves persones estimades les trucaran o arribaran. Moltes creuen
2: Quina
0: que
2: angoixa,
0: estan...
2: No?
0: Clar,
1: la incertesa i l'esperança de... No?
0: No han vist un cos, per tant, i no només no han vist un cos, que potser això sí que seria, encara que hi hagués un protocol, trobar cossos al fons del mar és molt difícil. Fa menys d'una setmana va haver-hi un naufragi, un dels pitjors naufragis a l'illa del Hierro, on hi ha 60 desapareguts, estaven a 7 quilòmetres de la costa, hi havia els vaixells de salvament marítim, però és que els cossos han caigut a 1.000 metres. És molt difícil recuperar cossos a 1.000 metres. Mm. Jo crec que és impossible. Però una de les altres coses que reclama també és que algú que se'n responsabilitzés fes certificats de desaparició, perquè això serviria a les famílies com per tenir un document on es certifiqués aquesta desaparició, i no només això, sinó que serviria per tramitar coses com pensions de viudetat, pensions d'orfandat, herències, perquè tot això també queda en un llim legal que fa que les famílies no puguin tramitar permisos de res.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
4: Difícil complexitat, nineta meva, aquella de la solitud viscuda per un ésser aïllat. El solitari és com un peix a la sorra. Es queda esperant, debatent-se en un desert. L'amor sovint comença aquí, en aquest punt. Quan l'espera, és un quelcom més que l'aire que es respira. Esperant un amor necessari, vital, el gust de viure per mort de viure. I l'amor et treu d'una conformitat tediosa, pitjor que la mort. Et vols boig, et fas boig, i això t'encanta. La vida llavors t'estranya entre els seus braços i et besa, i ets feliç, i et poses a servir només un mestre mut. Amor.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el mitjor de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

ser tan alt com ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells. Voldria

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Però vinga, som-hi, que avui tenim un programasso i tenim una convidada de luxe. De què parlarem avui,
1: Gavi? Sí. Bé, pues avui parlarem de dones i cinema.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: I en parlarem amb una cineasta talentosa que desborda professionalitat, implicada i de manera molt activa en diferents associacions, col·lectius, que defensen una presència més ampla i un rol o paper més just de sa dona i d'altres gèneres en el món professional de l'audiovisual en general, i el seu cinema mos dona molt que xerrar.
1: I si no ho podries haver dit millor, avui tindrem amb nosaltres Anna Petrus,
0: menorquina,
1: i Macareta, per més dir-li.
0: Exacte. Macareto a la Llorenca.
1: Yeah.
0: I com sempre, a Arizona, es tancarem amb la secció de recomanacions d'Anna Gavi després d'aquesta entrevista. Que mos dus avui, Gavi?
1: Pues avui porto dues cosetes. Per una banda, una sèrie documental que es diu Women in Film, i per altra, un còmic que es centra en la vida d'Alice Guy. Una
0: Guy.
1: La... Guy, es diu?
0: Sí, vale. Es pronuncia.
1: Vale. És francesa. Guy? Guy? Guy. Vale. Una de les pioneres del cine, no?
0: Super, moltes ganes de que ens ho expliquis tot, Gavi.
1: Sí, però no faré woman's planning, eh?
0: Tranquil. Ah, d'acord, perfecte. Som-hi, començam.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 68, en el que ens endinsarem en el capítol més colorit de tota aquesta biblioteca, amb un llibre inclassificable, una espècie de manual per a escriptors. Rellam de Els colors primaris, d'Alexander Xerox. Un llibre ple de curiositats i anècdotes sobre aquests tres colors primaris, farcit de referències literàries, cinematogràfiques i artístiques, i, per aquest capítol, també colques kitsch de collita pròpia, com trobar segur en espaller. Deixa't pintar pas blau, es groc i es vermell, i escolta el capítol a radiofarmenorca.com.
2: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Somenat de Sa Boval.
1: A Sa Madona del Branca li dugueren un fiat, el portaren a ses fonts i, per nom, li van posar Gasparet. Eren a mitjan Sant Miquel Nadal quan això va succeir. Aquell de capvespre, d'haver posta de sol, mitja hora abans que l'amo del Branca digués en els missatges
2: «Desfais, desfais!»,
1: s'ajudant a raconar seixada i prengué avantatge per complir sa tasca de puar sa beurada i treure pa en els bous. En aquell temps no hi havia bués. El Branca arrasaraven els bous dins sa covassa que hi ha a un cap de sa quintana de dalt i que du per nom Sa Boval. Quan s'ajudant, ja entre dues fosques, entrà dins Sa Boval, se li posà davant, com si hagués sortit de davall terra, un homenet, un neno, una ballaruga, i amb una veueta que tenia a retruny de sa campaneta de servir missa, li va dir
3: «Que em dus en Gasparet!»
1: «Bones hores són aquestes!» «No estic llogat per això. En Gasparet deu estar ben gobejat de vora sa mare.»
3: «Doncs demà vespre me l'has de dur»,
1: li digué en es missatge a tall de no deixar-lo passar, aquest homenet. «Ja te'l duré, ja te'l duré», li va dir per llevar-se'l de davant es missatge. I, acabant d'omplir ses menjadores, col·locar els bous que arribaven de sa feina i girar cap a ses cases, mentre Somenet, de per dins d'aquells enfonys, li deia
3: «Pensei, pensei!»
1: El missatge no hi pensà més. El vespre següent, quan entrà dins Sa Boval, torna a sortir-li Somenet.
3: «Que em dus en Gasparet!»
1: «Sa darrera puça que m'ha picat! No hi havia pensat més», digué el missatge.
3: «Que no em dus en Gasparet, i tu m'ho vas prometre, dume'l demà vespre.»
1: Sa veu d'aquell homenet retrunyia i fiblava més que el vespre passat. S'ajudant es regirà. Amb un arrap va treure pa en els bous i es pedia tallar soratge. Però encara sentia sa veu de l'homenet més sensible que sa campaneta de servir missa.
3: «Demà vespre, dum en Gasparet, pensei, pensei!»
1: Massa qui va pensar s'ajudant. Li entrà una fredat que si l'haguessin sagnat no haguera tret gota de sang. Prou que ho va aconseguir i ho van conèixer ses cases. L'amo, que era curt de paraules, va preguntar-li
2: «Què tens?»
1: I el missatge li respongué «No res, no res.» Digué l'amo,
2: Tu no estàs bo.»
1: «I no estic malalt, jo vos diré que tinc.» I s'ajudant, contà el pas de Somenet de Sa Boval. Ai, tots aquella nit van romandre esglaiats. «Loquet jo», va afegir s'ajudant, «abans retres lloguer que tornar a Sa Boval. El cotxer o llaurador de matxos, que era un mag d'homo, un homenàs com un baluart, va dir
2: Deixa-me fer per jo. Es faceto que vulguin riure's dels missatges del Branca, s'endurà sa posta en es front.»
1: El capvespre següent, entrada de fosc, el cotxer donà es parelles ajudant i en quatre camallades es tirà Sa Boval.
3: «Que endús en Gasparet!»
1: li digué Somenet, sortint-li de davall els peus.
2: «Ah, en Gasparet, en Gasparet, en Gasparet te duc jo!»
1: respongué el cotxer i li enflocà un esclafit amb aquell punyot que era talment una picassa de 20 lliures. Somenet no es bategà, però el cotxer va fer un gemec, ai, com si li haguessin tret el queixal estrener. S'havia remput el puny, ficà una puntada de peu a sa ballaruga i es rompé sa cama. Sumanet era de bronzo, però més lleuger que un gat pagar un ressalt i abraonar el missatge pels pits. Els seus braços semblaven estenars. El missatge es va sentir cruixir les costelles. Va udolar fins que va perdre l'alè. Sumanet el deixà i li digué:
3: "Vés-te'n, m'heu fet desgraciat i vos heu fet desgraciat a vosaltres. Si m'haguéssiu duit en Gasparet, tan just l'hauria vist, m'hauria desencantat. Jo fora feliç i vosaltres rics a no acabar mai. Així sempre anireu en ses anques arrossegant."
1: Ah, i conten que el Branca, el lloc millor del seu rodal, cap pagès d'aleshores ençà hi ha tingut sort. I afegia l'amo quan acabava la història:
4: Jo no me queix, però hi puc dir prim.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que han acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que han sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Té problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: i crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des que te conec, però sí que te conec, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters. O Turbo Negro,
0: no,
1: que també va coincidir.
0: No, Docs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que és que es deia sala que hi havia... no, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo?
1: Apolo. Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Sí. Uah, que guai. Però fa molt de temps d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda, que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a tornar.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui xerrarem de bandes de música. Els tenim sentides a les nostres festes i algun gran espectacle que acostumen a fer avui en dia. Però el que escoltarem són gravacions, discos d'aquestes bandes menorquines interpretant obres pròpies o obres que no són les típiques de les festes. Música en lletres grosses, grups de músics sonant junts i menorquins lluant a la nostra terra en la seva música.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Un hombre.
1: Benvingudes, benvinguts, hola a tothom. En una de les sèries d'anime que més em fascinen, per a noia gent, a la meitat, més o menys, hi ha un episodi que no té res a veure amb la trama principal. O potser sí, no ho sé. Per qualque cosa, el títol diu paranoia. Lo cert és que aquest recurs, introduir un episodi, una escena, un personatge totalment allunyat de lo que s'està explicant, sigui per la raó que sigui, me flipa. I per aquest capítol és lo que farem. Aparcam de moment el friquisme de fantasia, terror i ciència-ficció i mos endinsam en una altra casta de friquisme, més poètic i colorit, a través d'un mirall de tres colors, amb un llibre inclassificable, que es podria qualificar com un manual per a escriptors. Avui mos pintam ratllant de els colors primaris, d'Alexander Terox. Jo som en Checkpoints i això és Biblioteca Freak.

És blau, és el color descostat de sombra, destint de lo que és meravellós i de lo que és inexplicable, des desig, desconeixement, de sa car crua, de sa melangia i de lo que és inesperat. És el color de sa reialesa a Roma, des fum, de ses muntanyes llunyanes, des matasegells, de sa llet desnatada, de sa ser reforçat, de ses venes vistes a través de sa pell i de sa llengua descans de raça xau-xau. Sa pedra de sofre produeix flama blava i es diu que el fulgor blau d'una vela indica sa presència de fantasmes. També és es buit, simplicitat primordial i infinit espai que, sent buits, pot contenir es tot o es no res. El pintor Fairfield Porter va escriure en un dels seus poemes: cap color s'aïlla com el blau. Si l'ombra blava de la làmpada iguala a l'ombra groga del cel, en què es diferencia una de l'altra? És el símbol del dol a Borneo, de les tribulacions per a l'indi nord-americà i de la direcció sud a Tibet. Indica misericòrdia a la càbala i monòxid de carboni a les garrafes de gas. Els emperadors xinesos vestien de blau per venerar el cel. Pels egipcis representava virtut, fe i veritat. A Jerusalem, una mà blava pintada sobre les portes brinda protecció. Un punt blau col·locat darrere de l'orella d'un nubi al Marroc desbarata el poder del mal. És un dels colors preferits dels Amish. Les seves portes estan pintades de blau i és tradicional la camisa de cotó blau dels pagesos de Tailàndia. És el to i matís de les robes sòbries, l'equivalent en el cercle cromàtic. És el color de la moderació, de la temperança i de la modèstia de la mirada. No obstant això, també presta autoritat i fortalesa, com per exemple a tota casta de gent d'autoritat. El blau és el color del cel, el símbol tradicional de Somu. L'artista Man Ray enfatitzava les connotacions fàl·liques d'espa pintant-lo de blau. Però també és un color ambivalent, la qual cosa pot derivar del fet que també és el color de l'aigua que sempre ha representat la imatge arquetípica de la dona. A la tradició cristiana, el blau és el color de la verge. La dona de l'antic Egipte emprava llapis de llapis blau cardenal, anyil ultramarí i fins i tot resaltava en blau les venes dels seus pits. Normalment es pensa en el blau com un color fred, però les estrelles més calentes són d'un color blanc blavós. Una de les transformacions del dofí en sa mort és el blau. Els moixos perfectament blancs amb ulls blaus sempre o quasi sempre són sords. En música, sa blue note és una nota fora de to. Els pilots es refereixen en el quarto de bany en una aerolínia comercial com el quarto blau. El monstre de Frankenstein de Mary Shelley era de color blavós i sa roba blau marí o de qualsevol color obscur atreu terriblement els mosquits. Nostradamus va profetitzar que l'anticrist lluiria un turbant blau. Pel contrari, és la tradició sikh, que és un símbol d'una ment tan oberta com el cel, sense lloc per al prejudici, i es pensa que en els taurons no els agrada el blau. Hi ha més blaus que paraules per anomenar-lo,
blau d'esmalt, blau de ses tenebres, es blau malvesc, té un delicat matís de vermell. La talusianina és coneguda en el mercat holandès dels pigments com blau Rembrandt. El blau Neuwied és un pigment blau cendra que es ven en forma de gotes. Hi ha un blau ceruli, manganès, blau de Prússia i el blau Disney, que és color del fons avui estàndard per a tots els dibuixos animats. Blau marí, blau sal gemma, blau neu. Una fórmula per a la tintura blava dur. Un quart de cullerada de blau ultramà. Una cullerada i tres quarts de bicarbonat de sodi. I mitja escudella de xarop de blat. En termes psicològics, es diu que el blau afavoreix l'extroversió. En els hospitals es treu profit del valor sedatiu dels blaus per lidiar amb les persones emocionalment pertorbades. En els bebès que ploren, els calma més fàcilment una llum blava que una de vermell. La llum vermella retarda la freqüència cardíaca i disminueix la pressió sanguínia. El blau és el color de l'espai, de la força i del poder. Era el color dels ulls del meu canet Chaplin quan era petit i el color dels ulls de mon pare, que no he heretat, i de l'esquitx en els teus ulls que em vas dir que tenies, però que ja no podré comprovar. El groc és el color de la covardia, del tercer premi, de la bandera de precaució en els circuits de carreres, del teixit adipós, de la mel, de saló dels sants, de l'orina, la malaltia, les galtes dels pingüins i del cabell de tots els aborígens australians. La Pasqua és groga, també la primavera i gran part de la bellesa de la tardor. De la mantega, de l'arsènic, de les esponges, de la llum de la vela, de l'ambre translúcid. Representa la saviesa, la il·luminació, la intuïció, el poder i la glòria, la divinitat, la magnanimitat, el gra madur, l'eternitat i les portes del cel. A Egipte és el color de la felicitat i de la prosperitat. En els estudis astrològics, en el zodiac antic, és el color del sol que regeix Leo. El sol és Déu, va murmurar el pintor J.M.W. Turner, poques setmanes abans de morir. A Mèxic, la paraula pas Déu que sostenia els cels era Can, groc. Línies grogues en el braç dret d'un guerrer desmandant, natius de Nord-Amèrica, representen actes de valor en sa batalla. El groc té un matís espiritual. Ses túniques de color safrà dels monjos budistes simbolitzen renúncia, desarrelament, humilitat. Per als hindús, encarna llum, vida, veritat, immortalitat. I el Tibet significa direcció nord. És el color de la reialesa xinesa. Durant la dinastia Qing, segles XVII a XX, sols l'emperador podia vestir de groc. L'emperador groc Huan Ting, meitat del segon mil·lenni abans de Crist, està enterrat a la tomba groga. La cara d'un actor pintada de groc denota pietat a l'òpera xinesa. En aquest país, els solen emprar uns tubs grocs per retre homenatge a la terra en les cerimònies funeràries. El vi de roig xinès és groc i tenen també el riu groc i el mar groc. El groc és un color igualitari que suggereix joventut, renovació, esperança i espontaneïtat. El tercer xacra, el centre del poder personal, la imatge d'un mateix
i de ses emocions. És groc. El monstre de Frankenstein mirava des d'uns ulls grocs, aquosos però especulatius. Els al·lots àrabs sovint tenen els ulls grocs i és el color del llibertinatge, de l'amor impur i la vulgaritat. S'associa també a la degeneració amb un ànim enervat, una corrupció, una estranya espècie d'emboada languidesa malsana. A la droga LSD se la va anomenar groga llum del sol i el yellow submarine dels Beatles potser suggeria borrosos i quasi surreals somnis d'opi. A Itàlia, llegir un groc en argot és llegir novel·les detectivesques, però també és el color de la protecció, de llum i de la transformació i de l'hospitalitat. Qualcuns el consideren de bona sort i d'altres de mala sort. En els parcs d'atraccions ambulants se l'evita permanentment com mal auguri i les cortines d'un escenari o d'un decorat teatral, d'acord amb la superstició popular, no han de ser mai grogues. En quant a els pigments, allà és groc de crom, de cobalt, de mart, molt més brillant i potent que molts d'ocres. És groc de la Índia, que es feia amb orina de vaques alimentades amb fues de mango. És groc de Nàpols, l'orpiment o groc real, emprat per il·luminar els manuscrits. És groc cadmi, etc. És groc té un resplendor o una llum ardent, summament visible. De fet, el groc de crom pot ser vist a major distància que qualsevol altre color sobre la Terra. I per la seva alta visibilitat, és el color dels impermeables, els blocs de paper, dels advocats, la maquinària pesada, les pàgines grogues, els taxis de Nova York. És el color amb el que una vegada vaig pintar la nevera de ca meva i del seu cabell daurat que m'ha deixat sec. El vermell és el més audaç dels colors. Representa la caritat i el sacrifici, l'infern, l'amor, la joventut, el fervor, la vanaglòria, el pecat i l'expiació. És el color desnounat i l'últim que es veu en un llit de mort. És el color del sofre en l'alquímia, la força en la càbala, el color breu de Déu. Mahoma va jurar pel vermell del cel en el crepuscle. És el color de Nadal, la sang, etc. irlandès, la carn, els senyals de sortida, Sant Joan, la salsa tabasco, les vees, butaques i estores del teatre, les balisses d'emergència, els autobusos a Londres, el drac apocalíptic, el whisky barat, la parra verge, els cavalls de Zacaries, el foc intens, despebre de xurís. És una idea generalment acceptada que, de tots els colors, el vermell té la major intensitat i el més alt poder d'atracció. És, en el mateix temps, positiu, agressiu i excitant. És fort, simple, primari. El vermell va ser el primer color en ser designat per un nom en pràcticament totes les llengües primitives. El nom d'Adam significa, d'acord amb una antiga tradició hebrea, tant viu com vermell. I també el color més emprat en l'art primitiu i en l'art clàssic. Hi ha molts tons de vermell. El vermelló és un vermell de cadmi pàl·lid. El vermell d'Adrianòpolis, també conegut com vermell turc,
és un color brillant i intens produït a partir de la planta de la roja. És vermell grana, amb la seva brillantor apagada i la seva saturació mitjancera. És una sort de sang de colom o vi d'Espanya. És vermell blavós, és vermell rovell, que apareix a les parets de les cases de Pompeia. És fúcsia, és un vermell blau rosat. Hi ha el vermell fetge, el vermell ataronjat, el vermell cirera, el magenta brillant, tint d'anilina vermea, derivat d'escrità d'ulla, va ser batiat així en memòria de la sagnant batalla de Magenta, quan els austríacs van ser derrotats pels francesos i els sars el 4 de juny de 1859. Estadísticament, els cotxes vermells reben més multes de trànsit que els de qualsevol altre color. És un color que els policies divisen immediatament. Els miops distingeixen molt millor el vermell, mentre que la gent amb catarates tendeixen a veure les coses més vermelles i més borroses. També és el color del record dels teus llavis. El vermell, en el mateix temps que suggereix seguretat i força, també du una connotació de vulnerabilitat, d'estar en vermell. És el color d'alarma i la volatilitat. Té també altres connotacions negatives. És el color de la guerra, de la sang vessada, del foc, de l'anarquia, de la burocràcia excessiva, del perill. És el color del diable, de la ira, del deute, de la prostitució, de les víctimes de gota. Les persones pèls roges han tingut durant segles la reputació de ser colèriques i de mal caràcter, poc fiables i enganoses, probablement degut a la tradició segons la qual Judas Iscariot tenia cabells vermells. El vermell és un color que rara vegada se li nega un paper actiu, fins i tot si un insisteix en les seves connotacions més modestes. La reflexió mai es dilueix. Es nega a ser pacificat. Ell ordena, reclama fins i tot. Sembla quasi exclusivament i enèrgic masculí, audaç i objectiu fins que un considera les profundes i perdurables conseqüències femenines en virtualment totes i cadascuna de les quantitats i formes adoptades per aquest color. En el vermell hi ha qualque cosa d'animal. Com assenyala el poeta Wallace Stevens a Notes per a una ficció suprema, el lleó rugeix en el desert enfurit, enrugeix les arenes amb el seu renou vermell. Desafia el vermell buit a intentar el seu dol. I fins aquí el capítol d'avui d'aquest inclassificable llibre que, com ja he dit, serà d'utilitat per a qualsevol persona que li agradi escriure. Un llibre ple de curiositats sobre aquests tres colors, ple de referències literàries, cinematogràfiques i, com no, artístiques. I dir que també he esquitxat aquest resum amb qualque llicència personal que espero que hagueu albirat com si haguessin estat escrites en groc. La setmana que ve tornem a endinsar-nos en el friquisme, aquesta vegada de la ciència-ficció. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim a les paraules escrites.

posa les coses al seu lloc, només el temps dona'l treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall i ho veus d'un cop. Els ulls cansats miren un rostre que no és teu. Els ulls cansats han vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal sol, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i el lladone que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom a l'aldictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han d'assecallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que...

regeix per impulsar més egoisme, eliminant tot l'autodeterminisme. I és bé comú subordinar per grans fills de puta. No estudeu arets, la puta economia es queix, va bé. Me n'en fot si destros vides, les classes altes no es poden veure ferides, no. Ho hem de defensar en reformes genocides superiors.

moment tot això se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges. Quan llibertat sigui lliure competència, ja serà massa tard per sa desobediència. Si en realitat són de sa mateixa trinxa.

0: una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per sa temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà i sembla que estan totes soles a mig del món, només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte amb ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes, una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas del temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no cerca ser gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen les coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys, record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal, i sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, vaig perdre matisos perquè potser era bastant joveneta en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses.

0: Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mo, i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia Catherine Mansfield, que adora els seus relats, Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, na Edith Wharton, i dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més de na Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, de na Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot de na Susana Rafart, que tenia un volum que m'agrada molt.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: la puta sau de caixets. Potser va ser ara només d'un cop per doblets.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

cor sent un goi diví, que és gran l'estimació que m'indomina. Ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí,

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

Si haguéssim estat més papistes que el papa, per enregistrar aquest podcast fora de sèrie, hauríem d'haver-nos desplaçat a la Torre de Fornells, el lloc on va començar tot, l'epicentre. Ara bé, per no crear cap mena de discriminació territorial, per evitar greuges, com que gairebé tots els municipis de l'illa hi han estat implicats d'una o altra manera, excepcionalment ens trobam en territori neutral, en un no lloc, al menjador d'un pis d'un habitatge de protecció oficial que podrien trobar a qualsevol zona urbana de Menorca. No calen més detalls al respecte. En aquesta ocasió el que compta és situar-nos en el temps. En aquest sentit, cal fer referència a l'aparició dels mussols, un grup que volia acostar la poesia al gran públic des de la diversitat de les arts escèniques i la música, el tombant dels 70 del segle passat, quan, per dir-ho d'una manera tòpica, la gent es pensava que tot estava per fer i tot era possible, malgrat que després es constatés que gran part del futur estava atado y bien atado. És en aquest context que va néixer el grup musical Traginada. El concert de reunió d'aquesta formació, dissolta feia anys, que es va celebrar en el marc de la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa de 2003, va prendre cos la idea de recuperar l'esperit inicial dels mussols amb un recital poètic que havia de combinar diverses disciplines artístiques. Un any després, a recer de la Torre de Fornells, començava Llenvers, un esdeveniment central de la vida cultural illenca que el 2025 ha arribat a la 20a edició, celebrada a Ferreries i Es Castell el primer cap de setmana d'agost. A Lectura Retrobades, volem celebrar aquesta fita amb els poetes i dinamitzadors culturals Pere Gomila i Llucia Pellicer, que actualment són els encarregats que aquest esdeveniment poètic il·lumini les nits d'estiu menorquines.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany s'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Correcte. Per concretar-ho.
2: Sí, sí, sí.
0: Val, ara és parlar, però, de com és Illenvers des de 2016. Quan va començar, teníem un format un pèl diferent i quan es va posar en marxa, de fet, Illenvers, teníeu, Pere, algun model en què emmirallar-vos, a part dels mussols?
1: Mira, realment, la iniciativa d'Illenvers no va sorgir de poetes. És a dir, has citat en la introducció la fira de música d'arrel de Manresa, en què es va convidar a Traginada, i van anar, no tot Traginada, però que van ser 6 components de l'antic Traginada que hi van anar. Arran d'allò es va fer un dinar que hi havia bastanta més gent que no els que havíem participat en aquell esdeveniment. I, bé, parlant amb en Paco Bagú, originada, i en aquell moment anàvem caminant, érem en Paco Bagú, en Sergi Clofé i jo mateix, i en Paco va dir: "Ai, Pere, hauríem de tornar a fer aquells recitals que feien amb els mussols." En Paco era un entusiasta, bé, ho eren tots, però vull dir, en Paco de Traginada era un entusiasta d'aquells recitals i va llançar la idea de tornar a fer recitals com aquells que fèiem. Evidentment, havien passat molts anys, havien passat 30 anys, havia de tenir un altre format, però en qualsevol cas ell va llançar la idea. I nosaltres li van dir: "Sí, sí, bé", però va quedar així. I al cap de pocs dies me va venir a veure, o mos va telefonar, no recordo, que ja fa 2004, han passat uns quants anys, que havia parlat amb el conseller i que el conseller agafava Illenvers com un acte d'esconsell i que estava tot fet, que m'ho havien de posar ja a fer recital. I va ser quan, en el primer cas, pensant de fer un recital, ho van trobar, crec que eren 13 poetes, ho van organitzar de manera coral entre uns quants. En Sergi Cliofé va tenir la brillant idea del títol d'Illenvers. I arran que ho havia proposat en Paco va ser això que es va fer a la Torre de Fornells, que va ser en certa manera un lloc emblemàtic en els primers recitals. I d'aquí va néixer d'una manera, diguem, una mica improvisada, no? En aquell moment van recuperar el fet de ser poesia, música i arts plàstiques, i no sols tenia 3 pintors, tenia Francesc Calvet, en Pacífic Camps i en Pere Pons,

0: Bueno, Anita, tú tome.
1: Hasta ahí ma Illan Vers. I que és Illan Vers?
0: Illan Vers vol representar un espai de trobada entre la poesia, la música i la pintura.
1: Un espai on conflueixen les arts per reflexionar, per evocar, per cantar o per aixecar un clam, per doldre's o per cridar l'esperança, per mostrar, en definitiva, les visions diverses que tenen els artistes sobre Menorca. Perquè poesia, expressió plàstica i música són al cap i al fi formes diferents d'una mateixa voluntat expressiva.

0: De fet, dins aquesta primera etapa, noms com es que ha citat de Paco Bagú o de Sergi Calofé són, juntament amb el teu, noms fonamentals. No sé fins a quin punt també en tot l'aspecte de coordinació de les arts plàstiques haurien de parlar una d'en Carles Gomila, però són uns noms que després, en una segona etapa, en certa manera, canvien, i és quan entren a Llucia, si no vaig errat, no?
1: Si bé els primers nombres van tenir suport d'en Pacífic Camps, i després ja en Carles Gomila, que va continuar durant molt d'anys fins a la segona etapa, no? I bé, ells s'encarregaven, sobretot en Carles, de tot el tema de muntatge d'imatges, de preparació d'espòs com que repassaven, i és qui s'encarregava més de contactar amb els pintors per demanar permís per reproduir obres. Jo també ho feia qualque vegada, però és qui se n'encarregava més era en Sergi. De fet, en Carles va ser un suport molt important en els recitals, perquè va ajudar molt amb tot el tema d'imatges, sobretot. I de portades, i de portades, perquè com que eren plegates, no puc dir coberta, i sobretot amb el tema de portades, que hi ha quants anys, que la portada és d'en Carles Gomila.
0: Molt bé, de fet, hem de parlar d'èxit, d'un format d'èxit, que té un moment en què hi ha una pausa en què es replanteja, però això ja més o manco, ja m'ha apuntat que hi ha un parell d'etapes, però també és un format d'èxit que té fis, perquè tenim illa en vers, però després també tenim vers i vers, que no deixa de ser un creixement de que, evidentment, si no hi hagués hagut darrere un èxit, no sé si hi hauríem arribat o no. Com a ànimes que sou ara mateix d'aquest festival, jo m'ho he pensat molt, a veure quina paraula utilitzar per allà d'illa en vers, i crec que si idea de festival li escau, no sé si hi estareu d'acord o no.
1: Sí, sí, de fet, nosaltres mateixos li deim festival.
0: I d'ara us demanaria que des d'un punt de vista personal me diguéssiu què significa per cadascun de vosaltres i en vers, perquè segurament tenim un parell de perspectives diferents, no?
2: En el meu cas, que estic en aquest trull des de fa 10 anys, bueno, som dins organització, però abans jo ja era una fita que esperava amb il·lusió cada primer cap de setmana d'agost, que toca més o manco. Sempre s'han mantingut les mateixes dates. I clar, el fet de poder participar-hi jo l'any 2012 ja va ser... Bueno, però ja va ser molt, molt... M'ho vaig prendre molt d'entusiasme que tinguessin aquesta confiança i que al cap de 4 anys en Pere em digués, doncs per motius personals, familiars, en Sergi ha de fer una passeta enrere, et fa ganes? Jo ho visc amb molta alegria, efectivament, i crec que, a més, és una mica, per jo, és fugir d'aquesta idea de

0: art minoritari, no? Quan tu vas preparant una miqueta el patró d'allò que serà Illa Anvers, vas contactant uns i els altres, les reunions amb en Pere, no? I que després, al final, el vestit que surt és tan polit però també tan agraït, perquè hi ha molta gent que ve cada any i bueno, jo realment és un dels esdeveniments a nivell personal més alegres i que més interès hi pos, perquè realment, de banda de la feina que du, també és una manera de passar-ho bé, conèixer nova gent, veure com van evolucionant també alguns poetes. Jo, la veritat, a nivell personal, seria una miqueta això, el que diria.
1: Bé, jo amb moltes coses coincidiria amb la Llucia. Des del moment que jo he estat des del principi, he de dir que és una de les coses que em dona més satisfacció de les que he fet o de les que he organitzat. Ja des de la recuperació d'aquell entusiasme de dur la poesia al carrer, diguéssim, a la gent que ja teníem en els anys 70, en certa manera és un esperit que no he perdut mai. Ja sabem que la poesia s'ha de llegir, però també és important que la poesia, i vestida així com la vestim, perquè tot ajuda, no ens hem d'enganar, d'oler a la gent és important, perquè després hi ha molta gent que ve i que se diu que li ha agradat molt, que s'ho ha passat molt bé, però que després no agafarà un llibre de poesia perquè no són lectors de poesia. I conscients d'això, a més, tampoc no podem oblidar que la poesia sempre ha tingut una vocació oral des del seu naixement. Per tant, aquesta feina humil, que al final tampoc no és simplement d'organització que puc dur a terme o que podem dur a terme, no? Tant a Illa Anvers com després vers hivern, i si han crescut és perquè s'entusiasma mateix d'organitzar aquests recitals o aquests festivals, ens dona això, una satisfacció personal important de veure la resposta del públic i altres coses que deien a Llucia, com el fet de conèixer gent, de poder incorporar poetes nous, poetes joves, que també ha estat una feina que jo valoro molt, no haver pogut. Hi ha poetes que han publicat per primera vegada amb el llibre sobre les Tlaguetes d'Illa Anvers o que han participat per primera vegada en el recital. Totes aquestes coses ja m'han donat molta satisfacció personal.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavall.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetat editorial. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals considerem totalment vigent i per això mateix recomanable. En aquesta ocasió, però, no ens centrarem en una obra en concret, sinó en una sèrie de títols, ja hi heu apuntat, Llucia i Pere, que són els d'aquells volums que acompanyen el Festival Poètic i que avui són protagonistes d'aquest podcast que dedicam a Festival i Anvers. Perquè una de les constants d'aquest esdeveniment al llarg de totes les convocatòries, en l'excepció, si no vaig errat, de l'edició de 2015, que és una edició de transició, és una frontissa, va ser un moment de reivindicació i de canvi a l'hora. Com dèiem, una d'aquestes constants ha estat la de presentar als assistents un volum amb els versos que han fet part del recital, ja sigui per seguir-los en directe, això me consta que hi ha gent que ho fa, en paral·lel a la dicció dels rapsodes, o també per reprendre'ls i tornar-los a llegir a casa en calma i segurament amb una lectura en solitari. D'on surt aquesta idea d'oferir als assistents de l'acte aquest exemplar en paper, imprès, amb els textos que seran recitats? Teniu algun model? Perquè això és una feinada, de fet.
1: Ho diré jo, perquè ho vaig néixer des del principi. El primer any, quan m'ho vam plantejar fer aquest recital, la Torre de Fornells, que per cert he de dir que va ser s'incentiu per continuar, des de Torre de Fornells a les 10 de la nit vam pujar prop de 400 persones, cosa que de cap manera mos esperàvem, i va ser s'incentiu per continuar. Jo no, crec que va ser en Òscar Begú en aquell moment, perquè érem 13 que entre tots ho van organitzar tot una miqueta, que va dir que seria interessant repartir els poemes en els assistents, en el públic. Llavors ell mateix va fer fotocòpies i va muntar una plagueta d'una manera senzilla, sense depòsit legal, ni ICBN, ni res, simplement base de fotocòpies. El segon any el Consell va dir que ho havien de fer un poc millor i ja van fer fotocòpies en el Consell. No sé si hi ha temps per tu. Ja
0: sí. De fet, els oients d'aquest podcast, com que no ho poden veure, tenim aquí damunt d'aquesta taula, un exemplar de cadascuna de les edicions d'Illanvers. I, evidentment, que hi ha diferències i canvis en el format,
1: sí.
0: És bolla vista. I mentre en Pere va fullejant, ara, el quadre, per exemple, del plaquet de la segona edició, ja veiem que hi ha una millora, però que el primer és autènticament allò que diuen de...
1: Sortir d'espai.
0: Sí.
1: El segon és... El Consell en aquell moment era el director general de Cultura, en Nel Martí, va dir bueno, que havien de fer un poc millor, està l'edició, crec que encara eren fotocòpies, i la portada, que és d'en Pacific Camps, la van imprimir en el Consell mateix.
0: Sí, és una fotocòpia en color.
1: Una fotocòpia en color de l'any 2005, un vespre en Nel i jo, no sé si hi havia en Sergi, també en Nel i jo segur, crec que van acabar tots els tòners, o bueno, totes les tintes, per així de ser aquesta època, de totes les impressores que hi havia en aquell moment en el Consell per poder presentar-se el demà la plagueta. Bé, el tercer any ja va anar a impremta tot i ja va facilitar molt les coses. Les idees originals jo crec que surten de no ser treballant, han de donar els poemes en el públic.
0: A partir de la tercera edició, per tant, ja...
1: Sí, ja va imprenta tot.
0: Ja va imprenta.
1: Ja es nota el paper més bo. Després es va arribar a també a instàncies del Consell mateix. Les millores han estat sempre instàncies dels consellers. Es van imprimir les imatges també, que de tot d'una no hi eren. En fi, vam lliure.
0: I de fet és a partir de... Des tercer, va, ho dic molt de veres, no, clar.
1: No, el tercer encara no hi ha imatges.
0: Encara no hi ha imatges, val. I és a partir de 5è exacte que en Carles Gomila comença a ocupar la portada, que segueixen sent plaquets d'aquests quadernets.
1: Bé, de l'evolució en el llibre em pot parlar de Josiera, que ja ho coneix.
0: De fet, el lector que s'entretengui a llegir les plaguetes de la primera etapa d'Illenvers, cosa més que recomanable, a més de gaudir literàriament amb els textos publicats, farà un exercici interessant des del punt de vista de la cartografia literària. Ho apuntaves també tu, Llucia, de veure com evolucionen. D'acord amb un dels objectius del recital, el de donar a conèixer la producció poètica illenca, el lector comprovarà que gairebé tothom que s'ha dedicat a la cosa aquella, i ho direm en paraules o la manera d'en Enric Casasses, o que s'ha dedicat a la parenta pobra, i aquí ho diríem manllevant mots d'en Bartomeu Fiol, a tothom, que a Menorca, més o manco, s'ha dedicat a treballar versos, ha passat en algun moment o altre, i fins i tot ha reincidit per Illenvers. I això vol dir que trobam autors consagrats, i aquí hauríem de citar Margarita Ballester, podem citar Pere Gomila, tot i que ho comentaven així com hi ha autors que han participat i reincidit moltes vegades, no sé si el fet de ser organitzador en aquest sentit és una és un petit fermall que per motius que sigui fa que sigui, és com un peatge, no? Pagant o no... Però, bueno, així tot, és participat, Pere, ha participat també Pons, i, bé, i tot seguit una llista extensa de veus de diferents generacions, com Antoni Mollcamps, Nanna Maria Ticulat, Pere Xerx, Àngel Mifsud, Jordi Udribet, Joan Casasnovas, Llucia Pallisser, Vial Pons, Sílvia Pons, Òscar Begú, Fàtima Anglada... Els podria llegir, tinc aquí tota una llista. Alguns d'ells, a més, noms que pels quals jo crec que Illenvers ha significat tota una empenta. D'entre aquests, també ho apuntaves tu, Pere, que era una satisfacció per tu, i has fet que Illenvers ha servit com a plataforma per donar a conèixer i a la vegada impulsar autors novells, o dit d'una altra manera, Illenvers ha esdevingut un ens fonamental per al conreu, per al foment del conreu poètic a l'illa. I d'entre aquesta nòmina de participants, de gent, que la primera vegada que va pujar de l'escenari a Illenvers, abans no havien tingut una presència pública, és a dir, que s'estrenaven, com aquell que diu, o gairebé s'estrenaven, hi hauria noms com de Bartomeu Obrador, na Núria Pons Provenç, n'Alba Martínez, serien alguns, d'aquests n'hi ha qui han consolidat una trajectòria i n'hi ha d'altres que diguessin que ha estat un fet puntual, important segurament, però puntual dins la seva activitat poètica. Finalment, a partir de la 7a edició, que crec que el poeta convidat va ser Miquel López Crespí, i de la 8a amb Laia Martínez, s'encetava la presència al recital de poetes de fora de l'illa. Una tendència que, ara en parlarem, que quan ja anem a la segona etapa, ja es convertirà en un tret fonamental de Illenvers, i que ja en aquesta 7a edició ja mostrava clarament una voluntat per part d'Illenvers d'evolucionar, de créixer, a la recerca d'un format que n'assegurés la continuïtat i que l'impedís, com dèiem a Menorca, morir d'èxit. Ja dins d'aquesta primera etapa ja hi ha novetats, ja hi ha una evolució, però realment aquella aturada de 2015, marcar un abans i un després, començar amb una segona etapa, i aquesta segona etapa també té conseqüències pel que fa al format llibre que acompanya el recital. De fet, pel que fa a la publicació, els canvis són gairebé, diria jo, que substancials. Podeu explicar-los, Llucia o Pere, per exemple, qui edita a partir d'ara, dins quina col·lecció, si es reparteixen o no en el públic de manera gratuïta, que aquest, això no ho han dit, però en es, dins la primera etapa aquests exemplars, aquestes plaguetes eren gratuïtes. Quin suport gràfic els acompanya? Sí, anem a marcar què caracteritzen els quaderns d'Illa Envers a partir d'aquesta segona etapa.
2: Sí, exacte. Igual que hi ha un canvi de format on stage, damunt l'escenari, també el format passa de ser una plagueta, com deu, a un llibre amb cara i ulls, que a més agafa, diguem-ne, la responsabilitat d'alguna manera de treure, o sigui, de la edició d'aquests llibres a l'Institut Menorquí d'Estudis. Crec que llavors, en aquell temps, era conseller a Miquel Àngel Maria i, a més, amb la gran sort de que s'inserten aquests llibres o s'afegeixen a la mítica col·lecció de quaderns Xibau de poesia. El format, diguem-ne, també varia. Evidentment, tens els mateixos, més o manco, poemes que es llegeixen damunt l'escenari, però, a més, s'hi compta amb 5-6 il·lustracions per part del pintor o pintora convidat en aquella edició, que normalment tenen l'amabilitat de cedir, bueno, sense, per de motu proprio, sense esperar res a canvi, no? Contrapartides. I, clar, evidentment és una edició molt polida, jo crec que sí que està molt encertada, i res, hi figuren els noms dels participants i les il·lustracions del pintor o pintora convidats. I la veritat és que esdevé un canvi substancial. I, a més, una pujada de qualitat. Si són gratuïts, a diferència de les plaguetes, ara no són gratuïts,
0: però
2: crec que es poc preu que es paga, s'ho val i molt.
0: Sí, si no vaig errat, aquells assistents al festival que volen adquirir disposen d'exemplars a un preu que és gairebé de cost.
2: Efectivament.
0: Sí, mecanisme. I després, evidentment, fora del dia de recitals, que a diferència del que passava en les plaguetes, que ja no eren disponibles, aquests llibres es poden adquirir o a l'IME o a la pàgina web de l'IME, ja a un preu que no és de cost, si no vaig errat, però que és un preu que
2: permet l'adquisició sense gaires... De fet, també són presents a la majoria de llibreries d'aquí, de Menorca. Tant Amó, com a Ferreries, Ciutadella, Mercadal, també ets vist. Vull dir que a les biblioteques, totes les biblioteques de Menorca tenen la col·lecció sencera de quaderns Xibau i Llanvers, així que si realment algú s'hi vol apropar, ho té molt, molt bo de fer.
0: Mm-hmm. Això sí que obliga, però, quan es tracta de fer un llibre en cara i ulls, vol dir també amb ISBN, en correcció prèvia, m'imagino, de galades, haver d'avançar molt a procés de publicació. Vull dir que si el recital es fa dins l'agost, més o menys, jo m'imagino que això, com a llibre, d'estar preparat abans de l'inici d'estiu. Sí que obliga a ser molt previsors.
1: Realment, volia començar molt abans, evidentment. Normalment el llibre, per ajudar tant en els costos com a l'edició mateixa, els volem agradar jo mateix, i després no es farà una revisió, lògicament, no?
0: És a dir, que en certa manera està un procés circular. Vull dir, va començar en Òscar Begú fent fotocòpies a la primera edició i ara, en certa manera, Òscar Begú segueix tenint no Òscar Begú, que ara és tècnic d'edicions a l'IME, però que abans tenia una empresa que era Quadratí, que es dedicava a disseny editorial, o que va ser darrere, va ser editor de Punctum, un editorial de referència dins del món acadèmic. El món dona voltes, roda el món i torna al Born, i tornem a tenir en Pere i en Òscar
1: exacte, aquí. Hi va haver un quants que en Òscar no hi van passar per en Òscar, perquè encara no era tècnic d'edicions de l'IME. De totes maneres, sí que voldria dir una cosa dels llibres, que jo crec que és important que es paguin, que tinguin un valor. És a dir, encara que sigui preu de cost, és un llibre i com a tal la gent ha d'entendre que té un cost i que s'ha de pagar. Vull dir que em sembla molt bé que no es regalin.
0: Mm-hmm. De fet, no és un llibre qualsevol. Si en algun moment heu tingut algun entre mans o en podeu trobar, perquè són fàcilment trobables, sobretot si sou a Menorca, però que és un llibre molt, molt ben fet. És trobar edicions de poesia d'aquesta qualitat, a veure, tampoc no és tan freqüent.
1: I una cosa més que voldria afegir és que aquesta millora i altres propostes van néixer justament del conseller de la Cultura, en aquell moment en Miquel Àngel Maria, que va ser qui després d'un any va tornar a engegar Illa Anvers. I en un primer any, que no hi havia temps, vam fer una antològica, no sé si van arribar a ser prop de 30 poetes amb un poema prom, però tota aquesta millora de l'any passat a l'aplegar en el llibre va ser iniciativa seva, és a dir, no ha estat iniciativa nostra,
2: no.
1: Sempre han estat molt curiosos amb el tema de pressupost, i va ser una iniciativa seva, igualment, que va ser iniciativa seva, se despintó en directe, que despintó en directe no cobra, com ha dit en Lucía, per cedir aquesta obra, però sí que té contracte per sobre en directe, i a més també la proposta d'homenatge a centenaris o commemoracions que fèiem al final d'Illa Anvers. És una puntualització només.

si hagués tingut ferida, si el cos s'hagués obert, amb uns punts de sutura hauria unit les capes. Però l'ànima es queixa de no haver sigut carn.

0: En aquesta segona etapa del recital, sense deixar de banda els objectius inicials de donar a conèixer la producció poètica de l'illa, d'una banda, i de fomentar-ne el conreu, tot presentant les propostes de nous autors, i d'haver-se obert al conjunt de la literatura catalana, a la presència, i no cal fer res més que agafar els diferents volums, per veure que hi ha una nòmina impressionant d'autors. Evidentment no hi són tots, però tots els qui són hi havien de ser. Fins i tot quan es tracta de reincidències està com a molt mesurat el número de vegades que un poeta o que un autor ha reincidit, i si hi ha alguna excepció o algú que es passa és perquè tenim alguns poetes que a vegades són pintors i que o bé els hi ha tocat fer una cosa o bé els hi ha tocat fer l'altra. Però bé, la nòmina d'autors és llarga. Tenim gent de Mallorca com Pere Joan Martorell, Naina Ferrer, Jaume Pons a l'Òrdena, Maria Antònia Massanet, Àngel Terrón, Emili Sánchez Rubio, Miquel Àngel Adrové, Miquel Àngel Lleuger, Carles Rabassa, Vial Sant Pol, etc etc. Pitiusos, enguany ha vingut una Yolanda Bonet, altres anys hi havia hagut na Nora Albert, na Maria Teresa Ferrer, na Eva Tur, na Jèssica Ferrer, autors principatins com Nan Nagual, Jordi Roig, Marta Pérez, Blanca Argilés, valencians com Teresa Pasqual, que apareixen, com han dit, al costat d'autors menorquins en una combinació en què seguim trobant sempre noms consolidats i d'altres que tot just inicien el seu recorregut literari. Gent com Damià Rutger, Carles Mercadal Victori, Joan Pons, Josep Massanés, Yosune Arriaran, Adelina Gómez, en Guillem Benejam, en Joan Triay, en Anaïs Faner, en Joan Rutger, Julià, i posant punts suspensius perquè tampoc en podrien dir molts més, eh? I, evidentment, no cal remarcar la importància que té per al públic illenc poder conèixer i gaudir els diferents accents geogràfics d'una literatura que també és nostra des del moment que s'expressa en llengua catalana i, més, davant de certes actituds reduccionistes que fan bandera d'uns particularismes que tanquen portes en tos d'obrir les i que volen fer passar per provinciana una cultura que és universal. I, evidentment, d'aquesta convivència entre autors dels diferents països catalans m'agradaria destacar un detall important, que es constata que hi ha menorquins que no desentonen gens al costat dels noms consolidats de fora. I ho hem de dir, per ell en vers han passat alguns autors canònics de la nostra poesia, n'han citat alguns fa un moment, la qual cosa demostra que el nivell de producció literària a l'illa passa per un molt bon moment. No sé si és una opinió que compartiu, que tenim un bon planter, sense complexos, i que a poc a poc va ocupant els espais que li corresponen en el conjunt de la literatura catalana, de salses a guardamà i de fragues castell, com diria l'enyorat Francesc Albet. Enyorat com són enyorats també alguns dels autors que han passat per el festival i que ja no són en nosaltres. Evidentment, poder tractar de tu a tu alguns d'aquests noms és només una qüestió d'ambició literària i per sort a Menorca tenim alguns autors que en tenen. Clar, vista en perspectiva, aquesta col·lecció que ocupa ara aquí, que la tenim present damunt d'aquesta taula, té una entitat ja considerable. Jo crec que està a l'alçada del recital de què forma part. Estem parlant d'una vintena d'obres, això són nombres majors. Som un podcast que el que vol és convidar a llegir, a rellegir, i en aquest cas jo vos demano a vosaltres que poseu damunt la taula alguns motius que puguin empènyer un lector potencial a llegir o a tornar a llegir aquests llibres. Per què hauríem de tornar o retornaria? Que trobeu qui trobarà, qui vulgui llegir aquests títols? I ara sí, aquí sí que segur, fora del context del recital. És a dir, hi ha una lògica que és anar al recital i tenir el llibre i poder-lo seguir, però evidentment qui ho faci ara, que no sabem exactament en quin dia serà més aquest podcast i sobretot no sabem quan serà escoltat, qui el llegeixi, evidentment, el llegirà en unes condicions que no són específicament les del recital. Què hi trobarà qui ho llegeixi?
1: A veure, jo supos que la gent trobarà de la segona etapa. Si és Quadre Xibau, no sé si les playates aquestes seran accessibles a les biblioteques.
0: Si no vaig errant, n'hi ha algunes.
1: Sí, en qualsevol...
0: Segurament les que ja tenen dipòsit legal.
1: Sí, o sigui, si ja seria a partir de la nombre 2, que hi serien, si... perquè a partir de la segona edició ja té dipòsit legal. Llavors, jo primer de tot, a part d'escolir de llegir i rellegir poesia, la poesia, la bona poesia, sempre convida a la lectura. Sempre trobam en els bons poemes coses noves quan els rellegim, no? Per tant, és interessant sempre tornar a llegir. Una de les coses que hi trobarà, que és una cosa evident, però que tal vegada convé dir-la, és una antologia de la producció poètica a Menorca de l'any 2004, que va començar ja més fins ara, que és una antologia única, és a dir, no la trobarà en un llibre, però quan faci un repàs de tots aquests llibres i de ses plaguets, podrà trobar un panorama de la poesia que s'ha escrit a Menorca durant aquests anys. Per això ja té un valor per ser, no? A part, també, de poder llegir grans poetes de fora de Menorca, que des del moment que van començar a incorporar poetes que no eren de Menorca. Jo crec que allò que hi trobarà, en definitiva, és el plaer de la lectura de la poesia, sigui de menorquins o no menorquins, no? I tal vegada és una manera fàcil d'entrar dins la lectura de poesia, gent que no és lectora de llibres de poesia, a través d'aquesta selecció tan diversa d'estètiques, de generacions, de tot tipus, no? Tan diversa que representa Illa Anvers. Jo diria un poc això, no?
2: Sí, jo, senzillament, això sí que és una cosa que hem comentat diverses vegades, no? Que a partir d'una lectura més tranquil·la et pot picar, no? O sigui, picar la curiositat i vull saber qui és, jo què sé, qui és Nassara Westerby. Avam, què fa? Què més ha fet? O si hi ha autors publicats, fins i tot de fora, per exemple, en Jordi Roig. Qui deu ser aquest senyor? Anem a veure més què més té. Vaig a investigar. Jo crec que només pas fet de trobar gaudi en sa lectura o sa relectura. Per jo això ja val la pena. De fet, deies abans, per què ets hem de llegir en aquests llibres? Perquè és necessari. No només per trobar gaudi, sinó per a partir de tota sa temàtica variada, fins i tot com evoluciona aquell poeta que ha participat diverses vegades. És una manera també de tornar a ser crítics davant allò que, no, ja sigui un tema amorós, un tema, no sé, una mica més rebel, però jo crec que la poesia aporta molt més, no? Hi ha molta gent que diu, oi, és que la poesia és que no l'entenc, és que venc i m'agrada molt com pinten i m'agrada molt com tal, però és que la poesia no l'entenc. Agafes llibre, interpreta com tu vulguis, no necessites cap mena de referent. I a partir d'aquí? Què et genera a partir d'aquí? Jo crec que això també ho trobes a partir de la lectura d'aquests quaderns de veus diferents i de temes diferents?
0: I recomanaríeu alguna manera de... Sí, clar, aquí n'hi ha molts, n'hi ha 20. Per on t'haurien de començar? Fem un...
2: Jo recomanaria...
0: Sentit cronològic...
2: És molt mal de fer... És una pregunta difícil aquesta, de cantar-se per uns o per als altres.
0: Clar, quan dediquem un podcast a un llibre no és, és fàcil. Aquí n'hi ha un quants. Bé, no sé.
3: Jo se'm fa molt...
0: és una pregunta capciosa, eh? No té més...
1: A jo se'm fa molt difícil triar un exemplar. A més, n'hi ha per jo que tenen motius sentimentals. Lògicament, tenen motius sentimentals, per exemple, els que contenen poetes que ens han deixat, i sobretot poetes amics. Tu has citat en Pere Espinya, en Albert mateix, els nostres, en Toni Mollcans, en Àngel Mirsut, en Joan López Casasnoles, en Arcadi Gomila. Llavors, per això és un valor sentimental. Després, ja és molt difícil dir agafa un llibre. Jo no sabria dir un exemplar. Pot ser, el que deies tu, començar per ordre cronològic invers? No ho sé.
0: Començar no és per dir qualque cosa. Si no, també agafaria, miraries noms.
1: O mirar
0: noms. Hi ha oberta i d'algú un ja fa d'am i te du altres. No sé.
1: Després també, si hi ha gent que ha tingut un poc de contacte amb la poesia, clar, per mirar els noms que hi ha i aquells que li criden més atenció. Però després és interessant no només llegir aquell poeta, sinó llegir el conjunt, llegir tot el llibre, no? I descobrir coses noves, que sempre és important. Jo crec que, en general, són llibres que tenen qualitat literària a tots i, per tant, se'm fa molt difícil destacar-ne un per sobre els altres. No ho sabria fer.
0: De fet, és com aquella pregunta de quin fi t'estimen més. Evidentment, aquí n'hi ha 20 i tots tenen la mateixa importància. Evidentment, després cada un, des d'un punt de vista personal, pot tenir algun nexe més profund amb alguns autors, amb alguna edició en concret. Però, evidentment, tots són fills del mateix festival.
2: Exacte, i molt ben parits.
0: Bé, de fet, som 20 ara mateix. Evidentment, això ja marca una trajectòria, marca un llegat, això és un llegat. Mirant cap enrere, veient aquestes 20 criatures de paper que fins ara ha generat Illa Anvers, quin balanç en feis de tot plegat? Que vos genera pensar... Mira, això ha sortit.
1: No és una cosa que em plantegi. És a dir, quan m'ho demanen, si qui reflexiones, doncs, home, o sigui, que hi ha un llegat, hi ha una feina de molts anys, de 20 anys, de fer feina per un llegat que queda sense que en el moment que tu ho fas tampoc t'ho plantegis, que ho fas per això, no? I llavors, sí que quan ho veus així reunir, com ho tenim damunt la taula, sí que és una satisfacció i penses que és una feina que val la pena haver fet i simplement per aquesta satisfacció de dir, hem contribuït a fet poètic, a la creació poètica a Menorca. I una altra cosa que també val a dir és que no me n'he cansat mai, mentre estiguem bé, per jo puc continuar, perquè realment el valor és aquest, no? És el fet que al final deixes, sense veteu corposant ni sense pensar-ho, aquest llegat mateix que dius, en favor de la poesia i dels poetes de Menorca, evidentment, i de la poesia en català, la nostra poesia, de la nostra literatura.
2: Sí, jo afegiria la paraula il·lusió És a dir, sí que efectivament hi ha un llegat, hi ha un bagatge, però totes les petites il·lusions de poetes, de pintors, dels que estàvem organitzant, d'aquell tècnic del Consell Insular o aquell regidor d'un ajuntament que també hi posa, no? Diguem-ne que és un lligat amb sacs d'emoció i és bé que no penses, és cert que no penses, ui, mira, estic fent, això quedarà pel futur, que efectivament quedarà pel futur. Senzillament renova't il·lusió any rere any i quan veus això, no? Tot aquell públic, no? tot aquell munt de cadires ple amb gent respectuosa, que escolta amb atenció i penses, això es tornarà a repetir i tornarà a haver un llibre d'això. No penses en enrere, penses en endavant, penses en continuar.
1: Sí que voldria afegir, perquè jo he parlat abans de poesia i parlant sobretot de poesia perquè parlem de lectura i de lectures retrobades, però en el llibre és que també hi ha obra gràfica, hi ha reproducció d'obres precioses dels pintors que han participat tant a la segona etapa com a la primera etapa en la reproducció dels quadres que projectaven a la pantalla aquella, que quan a la segona etapa vam poder llevar la pantalla vaig fer una alegre, que allò era un mal de cap important des que teníem.
2: Sí, sobretot aquella edició en què teníem un pintor pintant en horitzontal. Que a més, per l'equip organitzador és un generador d'anècdotes de tota casta. És a dir, que ell segur que em pot contar moltes més que jo, però és bé que m'ho he trobat en coses molt divertides.
1: Em podrien contar molt, que no acabaríem mai. Des de la segona edició, per exemple, a la Torre de Fornells encara, que va ser la darrera que hi van fer, quan van posar la pantalla, com que feia vent, era com una vela allò que mos endua tots els que l'aguantaven. I van dir, home, aquí és que si fa tant de vent no li podem fer a la torre, perquè pegui d'on pegui, si fa un poc de vent, la pantalla aquella era una vela. L'any següent, a les 12 de la nit, miraven a veure si li feien allà dalt o no li feien. Vull dir, han passat moltes coses en tant d'anys, hi ha moltes anècdotes, però bé, no ho podem contar tot perquè no acabaríem.
0: No, i més a vegades les anècdotes personals va bé que segueixin sent personals.
2: Sí.
0: Molt bé, arribem al final d'aquesta passejada literària i esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, que bàsicament hem parlat d'un títol, però que algun dels exemplars d'aquests llibres desperti la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo aquests quaderns d'Illenvers acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Pere, moltíssimes gràcies, Llucia, per haver acceptat de ser aquí i parlant-ne. I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

els agradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
3: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
4: Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per sa temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà i sembla que estan totes soles a mig del món. Només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte amb ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes. Una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas dels temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no cerca ser gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen les coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys, record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal, i sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, em vaig perdre matisos perquè potser era bastant jovenet en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses.

0: Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mo, i també havia fet altres aixines, tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia Catherine Mansfield, que adora els seus relats, Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, na Edith Wharton, dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més d'Anna Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, d'Anna Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot d'Anna Susanna Rafart, que tenia un volum que va agradar molt.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Radio Far.
2: A Sant Agustí anàvem poc amb els tors. Érem bascans i fura i coses d'aquestes. I hi anàvem els diumenges. Escopeta de pont no n'hi havia. No en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí. Quan va ser homes. No. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps. Fèiem feina fins que feien els dissabtes i, com ara avui, caben molta gent cap els divendres vespre ja. I llavors es fa feina tot el dia.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: M'encanta obrir aquest capítol reflexionant al voltant de les tradicions. Primer em cobria una pressió i por d'haver de demostrar algun tipus d'intel·lecte o reflexió que m'inflés l'ego i rebés algun tipus de retorn com «Uah, m'ha fet pensar molt, és superinteressant» o «Ara ho veig tot diferent al voltant de les tradicions». Com una espècie de felicitació al meu propi jo. Però crec que cada vegada m'enganxo més a mi mateix amb aquesta tendència de supermascle llest i em faig més mandra. Serà que em faig gran no per una qüestió de ja ho sé tot, ja no faig aquestes coses, ja no reprodueixo aquest estereotip arquetípic d'home savi, sinó que tot ho veig cada cop menys clar i alhora carrego experiència, cagada, reflexions que em fan ser més conscient de les mandangues que visc. Em senta bé això de viure i viure amb conscient de que sóc inconscient de moltes coses i que no m'assabento de la meitat de coses d'aquest món. I així a viure em posant-me més en qüestió, preguntant i escoltant més. El meu apropament a la cultura i les tradicions ha sigut quelcom que he fet segons han anat passant els anys. I més interès i curiositat he tingut per l'alteritat, és a dir, allò que no havia viscut a casa.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I...

0: un bon tema d'aquest estil. Com el definiries, tu, l'estil vostre?
1: Té problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre... Un poc hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau. I crec que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, bueno, des de que te conec, però sí que te conec. Doncs crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si tu l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro...
0: No, eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada... Què és que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, sí, sí, quin concertàs, tio. Uah, sí. Uah, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui xerrarem de bandes de música. Els tenim sentides a les nostres festes i algun gran espectacle que acostumen a fer avui en dia. Però el que escoltarem són gravacions, discos d'aquestes bandes menorquines interpretant obres pròpies o obres que no són les típiques de les festes. Música en lletres grosses, grups de músics sonant junts i menorquins lluant a la nostra terra en la seva música.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. La vida... La vida es pot definir de moltes maneres, però per avui direm que la vida és una aventura, amb tot el que comporta la paraula. Aprenentatge, incertesa, por, decepció, revelació, emoció. Un poc com aquesta novel·la d'avui, una aventura en tota regla, amb tints a Harry Potter, encara que la novel·la d'avui és molt anterior. Però com que estem en aquesta biblioteca especial, transitarem, citant l'horrit, pel costat salvatge de la vida. En Harry amb xupa de cuir, fumant i prenent àcid. Una fantasia esgavalladament addictiva i absorbent. Una monumentalitat exquisida que es devora com el suc del cap de ses gambes. Rellam avui de Stone Junction, una epopeia alquímica de Jim Dodge. Jo som en Chuck Pons i això és Biblioteca Free.

I com que he esmentat l'horrit de la introducció, començam amb la seva Walk on the Wild Side, passeja pel costat salvatge, per introduir aquesta història d'un jovenet qui, en morir sa mare, és reclutat per una organització fora de sa llei, l'aliança de mags i bandolers, Amo en anglès, els quals el faran passar per tot una sèrie d'ensenyances: falsificar documents, cultivar tot tipus de plantes, jugar a pòquer, controlar els efectes de les drogues, l'art de la disfressa i, finalment, a desmaterialitzar-se, és a dir, a fer-se invisible, amb l'objectiu de robar una estranya esfera de diamants, la pedra filosofal, custodiada pel govern dels Estats Units. Una història ubicada en un món on la venjança, la traïció, la revolució, les substàncies químiques al·lucinògenes, la màgia i l'assassinat s'imposen de la mateixa manera com surt el sol. Durant totes les temporades d'aquesta biblioteca he estat bastant cansat amb el tema de l'inici de les novel·les. Precisament en aquesta temporada he ratllat de l'inici de Cos de Harry Crews amb aquest clau salvatge pel simple fet de perdre uns grams de pes. Stone Junction comença d'aquesta manera, amb una lota de 16 anys, embarassada, acollida en una residència femenina dirigida per monges. Aquesta lota està discutint amb la monja qui dirigeix el centre i qui exigeix que el nadó sigui donat en adopció. Aquesta és la resolució. Anna Lee, qui feia quasi 1,80 m i pesava poc més de 60 quilos, li va rompre la mandíbula a sa germana Bernadette, a sa primera castanya, un cop de dreta que li va propinar amb tota sa seva ànima. Anna Lee es va passar 3 mesos tota sola, reclosa en el que ses al·lotes anomenaven els blocs, una filera de minúsculs porxos de formigó alleugerat, emprats com fumadors quan Greenfield era una granja de porcs. Podem veure en aquest fragment en el que aquesta lota es revela contra una imposició injusta i les conseqüències, el que trobarem a la novel·la: puntades de peus en els genitals de les convencions socials. Una puntada de peu en els genitals que, de la mateixa manera que tirar-se a pets, és un gag que no falla mai. No sé a vosaltres, però jo me fa riure molt. És a dir, que aquesta aventura també està contada amb molt d'humor. Una novel·la d'aprenentatge, una Bildungsroman, que mescla aventura, misteri i misticisme, de filosofia New Age, un poc hippie que, bueno, he de dir que aquesta etiqueta no m'agrada gaire, la trob massa empalagosa, però les reflexions són tan brutals que les vols aplicar a la teva vida. Una mescla de lo creïble i increïble, de realitat i màgia tan natural, tan fluida, que t'entra tan bé, com la tercera pomada de festes, que te'n fots dels teus prejudicis cap a aquesta filosofia de forta presència purificadora de la natura. Com diu Thomas Pynchon en el pròleg, aquest autor misteriós, considerat un dels grans mestres d'aquest temps literari i de qui encara no he pogut acabar cap de les seves novel·les, llegir aquesta novel·la és estar en una festa on et celebra tot el que és important. Com per exemple aquest vell mantra babilònic sentimentaloide.
per ser tu mateix, has de veure't a tu mateix. Per veure't a tu mateix, lliure't a tu mateix. Per lliurar-te, només has de ser. En aquesta novel·la ens trobam, un poc agafat amb pinces, una reinterpretació de Robin Hood, i alhora és un retrat al·lucinat i màgic dels Estats Units més soterrats. Jo et mantindré col·locat i tu me mantindràs assenyat, es diu en un diàleg. Una novel·la de prosa magnífica, ritme trepidant, diàlegs enginyosos, personatges inoblidables, un sentit de humor sense preu i una desbordant imaginació, plena de bondat, noblesa, honestedat. Una lectura fabulosa en es que acompanyem un viatge de descobriment que alhora mos fa mirar-nos també a nosaltres mateixos en el mirall. Un viatge a la recerca del coneixement i de la comprensió, tant dels altres com de jo. La saviesa, diu la novel·la, consisteix en no saber més de lo que es necessita. Una novel·la que s'agraeix tant que es fa curta, allibera la ment i t'endú. La ment és un terra de cristall. La ment és una llàgrima de l'esperit. La ment és el nostre fantasma primer i subsegüent. La ment és l'express dels lingots i la sang de les vies. La ment és una porta de pedra. La plata dels dors dels miralls, la onada que defineix la costa. És el que els ebris lladres de tombes no poden emportar-se a les saques. La ment és la suma de tot i més. Els espasmes entre un i zero en el calendari dels anys desforats negres. Es contracta entre el fuet i l'amarrador de flagelar. Un adredor de somnis filat amb fets. Un argument sense sentit entre les putes. La pluja que continua caient quan aclareix el cel. L'anfitrió i el convidat d'un ball de disfresses. Un paisatge embassat de cera a la llum de les veles. La ment és allò per lo que serveix el pensament. L'aparcament del centre comercial d'estamors, la barbacoa de la torrada de porc, lo que s'ànima ha entregat i no recuperarà. La ment no és selecció entre dues coses. El verdader centre d'una esfera buida. Stone Junction és una novel·la llibertària. Llibertat entesa com allò que és igual a les teves necessitats. Anarquista i d'oposició general a qualsevol tipus de govern o control centralitzat de la societat. Estat, empreses, informació, exèrcit, etc. O, com diu l'autor en una entrevista, a favor que la gent sigui capaç de cuidar-se d'ella mateixa i en els demés. Una novel·la vital i vitalista, una pedra filosofal enèrgica i poderosa, custodiada en el cor, com aquell gran amor que te marca de per vida. Una revolució. El major acte revolucionari disponible per la gent de classe mitja a la dècada de 1980 seria amuntegar els seus televisors al mig del carrer i que l'arlós foc amb les portes d'entrada. I fins aquí el capítol d'avui. Amb aquesta aventura que no podreu deixar a la tauleta de nit ni per anar a cagar. Tan divertida i additiva com rebentar una bobina sencera de plàstic de bombolles.
i fins la setmana que ve. En sé que tancarem temporada i en sé que xerrarem d'una partida de cartes menorquina versada molt sorprenent. Deim adeu pujant en el tren més màgic i meravellós que ha parit la nostra illa. El tren d'en Leon Manso i amb un desig extret d'aquesta novel·la. Trobeu el que mereixeu. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim a les paraules escrites.

Érem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara puja en Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però...

un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Que gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per sa temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà, i sembla que estan totes soles enmig del món, només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte a ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes, una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas del temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no sort que sa gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen ses coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys, record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal, i sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, vaig perdre matisos perquè potser era bastant joveneta en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses.

0: Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no? En les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mo, i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de na Virginia Woolf, hi havia na Catherine Mansfield, que adora els seus relats, na Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, en Edith Wharton, i dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més, d'Anna Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, d'Anna Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot d'Anna Susanna Rafar, que tenia un volum que va agradar molt.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.